Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa L'Esclat de Tenora, avui el número 610, corresponent en els dies 26 i 27 de setembre del 2026. Apa, un altre mes al sac. El passat dia 10, la gran sardanista i bona amiga de Vall Llobrega, la Montserrat Castellón, fou àvia, ja que va néixer el seu net, l'Ariel Maruny i Oriol. Moltes felicitats als pares, a tota la família i sobretot a tu, Montserrat. La nostra més cordial enhorabona. Dedicada a ell, escoltarem la sardana del compositor Enric Aguilar i Mates, que ens interpreta la Cobla Sant Jordi. El seu títol, Ens ha nascut un noi.

La Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Ens ha nascut un noi. És de l'Enric Aguilar i Mates. Del compositor Sebastià Albiol, pseudònim de l'Antoni Carceller, escoltarem Blanes Camí de Mar. Està interpretada per la Cobla Barcelona. Amb ella felicitem de Blanes a l'amic Pere Magí, que el dilluns dia 21 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Pere.

La Cobla Barcelona ens acaba d'interpretar Blanes, Camí de Mar. És de Sebastià Obiol, pseudònim de l'Antoni Carceller. Del mestre Max Avar escoltarem la seva sardana Reiners. Està interpretada per la Cobla Barcelona. Aquesta se'n va cap a Tuí, a la Catalunya Nord, per a felicitar a la Martina Puig, que el dilluns dia 21 fou el seu aniversari per molts anys.

De Max Abarth, la Cobla Barcelona ens acaba d'interpretar Reiners. El passat dimarts, dia 22, fou el sant de Maurici López de Caldes de Malavella. Moltes felicitats, Maurici, de part dels pares, de la Fina i de tota la família. Per a tu, la sardana del compositor de Caldes, en Francesc Mas i Ros, Records Salvatans, és obligada de dos tipus. L'interpreta la Cobla Mediterrània, els solistes, en Jaume Aiello i en Francesc Gregori.

Jaume Hielo i Francesc Gregori, els Tibles, amb la Cobla Mediterrània, ens acaben d'interpretar Records Salvatans, de Francesc Mas i Ros. Del compositor Josep Maria Masó i Unros és la propera. La sardana dels pomells de joventut, l'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal. De Figueres, els avis Josep Maria Giró i Assumpció Canet i tota la família la dediquen a la seva neta, la Laia Maderni Giró, que el dimarts dia 22 va fer els 10 anyets. Per molts anys, Laia!

Acaben d'escoltar la sardana dels Pomells de Joventut, de Josep Maria Masó, i l'ha interpretat la principal de la Bisbal. De Xavier Font i Rius escoltarem l'horitzó d'un somni. Està interpretada per la Cobla Montgrins. De Vilabertran, la Rosa Sàgols i tota la família la dediquen al seu espòs, en Josep Jiménez, per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat el dimecres dia 23. Per molts anys, Josep.

0: Interpretada per la Copa de Montgrins, han escoltat L'horitzó d'un somni, de Xavier Font i Rius.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Anem ara a per una obligada de tible. És del compositor Manuel Lapiedra i Vila. L'interpreta la principal de la Bisbal, el solista en Joan Parés. El seu títol, La plana del castell. I se'n va cap a Castelló d'Empúries per felicitar a la Rosa Verdés, que el dimecres dia 23 fou el seu aniversari. Per molts anys, Rosa, de part de la mare Maria Teresa, de la Cinta i de la Fato.

Joan Parés, el tible amb la principal del Bisbal, ens acaba d'interpretar La plana del castell. És de Manuel Lapiedra i Vila. Del compositor de Peralada, en Joan Escapa i Serra, escoltarem El castell de Peralada, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a la filla de l'autor, la cosineta Lucía Escapa de Vilanova de la Muga, amb motiu d'haver celebrat el seu aniversari aquest dimecres dia 23. Per molts anys, Lucía.

de Joan Escapa i Serra, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar El castell de Perlada, del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli. Escoltarem l'obligada de tenora i tible, Jugant a mirades. Està interpretada per la principal de la Bisbal, els solistes, en Josep Gispert a la tenora i en Joan Parés en el tible. Juntament amb la Rita i en Quimet, la dediquem a la Guima Juncà i en Josep Serradell de Vilamacolum per a felicitar-los per haver celebrat el dimecres dia 23 el seu 54è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Josep Gispert de la tenora, Joan Pres el tible amb la principal de la Bisbal ens acaben d'interpretar Jugant a mirades, és de Vicenç Bou i Geli. Aquest dimecres dia 23, el veí i amic en Josep Manzaneda va celebrar el seu aniversari i aquest diumenge 27, amb la seva esposa, la Mari Rodríguez, celebren el seu 51è aniversari de noces, per molts anys parella, també de part dels cursers de les sardanes de Vilabertran. La sardana és del compositor barceloní, en Xavier Forcada i Carreras. Està interpretada per la cobla Els Casanovas. El seu títol, Celebrem-ho.

De Xavier Forcada i Carreras acaben d'escoltar Celebrem-ho. L'ha interpretat la cobla Els Casanovas. De l'amic Francesc Picard i Oliveres escoltarem Desmais vora l'estany. Està interpretada per la principal del Bisbal. I és a Banyoles que se'n va per a felicitar a la persona a qui en Francesc li va escriure aquesta sardana, a la Mercè Planes, que aquest dijous ha celebrat la seva onomàstica. Moltes felicitats, Mercè, també de part d'en Fonso, de l'en Pere Angelats

interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Desmais vora l'estany, és de Francesc Picard i Oliveres. Del compositor Vicenç Coromines i Pi, interpretada per la Cobla Juvenible de Sabadell, escoltarem Homenatge a la Mercè. Va dedicada a totes les Mercès, que aquest dijous 24 han celebrat la seva onomàstica, però molt especialment de Barcelona, la Mercè Herrero, de Castelló d'Empúries, la Mercè Simón, la Mercè Virosella i la Mercè Soler, de Figueres, la Mercè Amat, que també la felicita el seu cosí, en Xavi Roig, la Mercè Teixidor, la Mercè Serradell, la Mercè Genís, la Mercè Genover i la Mercè Colls, de Girona, la Maria Mercè Mainader i la Xeixi Algans, que també la felicitem tota la cosinada, de les Planes d'Hòstoles, la Mercè Torró, de Roses, la Maria Mercè Penyalbert, que la felicita en Josep i tota la colla d'amics i els del curs de les sardanes de Vilabertran, de Sant Climent Sescebes, la Mercè Pou, de Torroella de Fluvià, la Mercè Millan, que la felicita el seu Ernest i la Montserrat Gorg, de Vigo, la Maria Mercè Brea, de Vilafant, la Mercè Bec i les companyes de la ràdio Mercè Munt i Mercè Mainer, de Vila tenim la Mercè Geli, i en Xavi Roig felicita la Mercè Colomer de Cabanes, la Mercè Font de Figueres i la Mercè Oliveres de Terrades.

0: Acaben d'escoltar Homenatge a la Mercè, és de Vicenç Coromines i l'ha interpretat la Gobla Juvenible de Sabadell.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 26 de setembre, a Llanars, a les 12 del migdia, en el balcó de l'Ajuntament, pregó de Festa Major. I tot seguit, tres sardanes amb la Gobla Genisenca. I a les 5 de la tarda, a la plaça de l'Hom, hi ha ballada sencera amb la Gobla La Flama de Farners. A Sant Cebrià de Lledó, a les 12, a Plec dels Metges, quatre sardanes amb la Gobla La Principal de Banyoles. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 12 del migdia, audició amb la Flama de Farners. A la Bisbal, en el carrer del Pedró, a les 12 del migdia, sardanes amb trobada de músics de cobla. A Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufi, a les 5 de la tarda, hi ha la cobla, la principal del Llobregat. A Corçà, plaça del Firal, a les 5 de la tarda, ballada de sardanes i ball de gegants amb la cobla Bisbal Jove. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, a 6:45 de la tarda, cobla Foment del Montgrí. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 9 del vespre, cobla Principal de Banyoles. Diumenge, dia 27 de setembre. A Santa Coloma de Farners, a 11:15 del matí, a la parròquia hi ha missa de Festa Major i ball d'una sardana. Al final de l'ofici, ball solemne de l'Àliga en l'altar major. A la sortida, a la plaça de Farners, petita cercavila de l'Àliga i la Mulassa. I ballada tot seguit amb la Principal de la Bisbal. A Palau del Revardit, a les 10 del matí, missa cantada i a la sortida en la plaça Major, sardanes amb la cobla de la Principal de Porqueres. A l'acabar hi haurà vermut. A Ripoll, a l'ermita de Sant Miquel de la Roqueta, a les 11 del matí hi ha la cobla Canigó. A Sils, festa major de les Mallorquines, a 11:45 del matí en el carrer de les Mallorquines, cobla la Flama de Farners, hi ha vermut popular. A Palau Sacosta, a la plaça de l'Església de Sant Miquel, a 11:45 del matí, 5 sardanes amb la Bisbal Jove. A Colera, a la plaça de Pi Margall, a les 12 del migdia hi ha ballada amb la cobla Servianenca. A Vidrà, a la plaça de l'Ajuntament, 12:15 del migdia, Lluís Escobla. A Sant Miquel de Fluvià, a 12:15 missa i a la sortida sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A Canet d'Adri, a la plaça del Poble, a 12:15 del migdia, sardanes amb la cobla Els Rossinyolets. A Rupit i Pruit, a la plaça Major, 12:15 del migdia, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera i sorteig d'espatlles de pernil. A Sant Miquel de Campmajor, a 13:45 de la tarda, vermut i mitja ballada de sardanes amb la cobla Arbusianca. A Sant Julià de Ramis, a les 12, ofici solemne a l'església dels Sants Metges i tot seguit tres sardanes. A 6:15 de la tarda, a la plaça de la República, tres sardanes més, cobla Maravella. A Llanars, a la plaça de l'Hom, a 4:45 de la tarda i a la cobla Sol de Banyuls. A Hostalric, plaça de la Vila, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla Servianenca. A Ventalló, 34a Fira de l'Oli, en la plaça Major, a 6:45 de la tarda, sardanes amb la cobla, la Principal de Porqueres. A Camp de Bànol, plaça d'Ancel Claver, a les 6 de la tarda, hi ha audició amb la cobla Tres Vents. I a Blanes, cicle d'estiu, plaça d'Espanya, 7:45 del vespre, cobla la Flama de Farners. Dimarts, dia 29 de setembre, a Rupit i Pruit, a les 12 ofici solemne, i tot seguit a la plaça Major, sardanes i sorteig d'espatlles de pernil. A 6:15 de la tarda, concert de Festa Major en l'Espai Joan Font i en acabar cercavila amb els gegants fins a la plaça Major on es farà una ballada de sardanes amb la cobla Montgrins. A Setcases, plaça Verda, a les 5 de la tarda i a la cobla la Principal de la Bisbal. A Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, a les 6 de la tarda i a la cobla Ciutat de Girona. Dissabte, dia 3 d'octubre. A Figueres, és la Diada del Soci, en el pati del Col·legi Joaquim Cusí. Aquest any hi ha canvi de col·legi. En vez de ser el Dalí, és el Joaquim Cusí, en el carrer Met Miravitlles, en el començament del carrer del Mercadona. A 4:45 de la tarda, ballada amb la cobla, la Principal de la Bisbal. Call d'Atenes, plaça 11 de setembre, a les 6 de la tarda i a la Flama de Farners. Artés, festa de la Brema, tarda 6:45 i a ballada amb la cobla Juvenible de Sabadell. Però el diumenge, dia 4 d'octubre, a Riudellots de la Selva, plaça de l'Església, a les 5 de la tarda i a la cobla, la Principal de la Bisbal. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, cobla Ciutat de Granollers. I per el dilluns, dia 5 d'octubre, a Barcelona, en el Casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda, hi ha concert amb les cobles Sant Jordi i Marinada. Passem als cursets, que ja tothom està quasi en marxa. A la Bisbal, cada dissabte, de les 10 a 2:15 del matí, en la plaça Jacint Verdaguer. A Sabadell, curset de sardanes avançat, inici 16 de setembre i final 16 de juny 2027, cada dimecres de les 7 a 2:15 del vespre. Lloc al Centre Cívic de Can Rull, carrer de Sant Isidor 51 de Sabadell, activitat gratuïta. A Figueres, en el Molí de l'Anguila, tots els divendres de les 5 a 2:15 de la tarda. És gratuït, comença el dia 9 d'octubre. A Camós, en el Pavelló, tots els dilluns de les 8 a les 9 del vespre. aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres de les 7 fins a un quart de 9 del vespre. A Vilabreig, curset de sardanes el segon i el quart dimecres de cada mes en el local cívic. Comencen el 14 d'octubre i acaben el dia 9 de juny del 2027. De 7 a 8 del vespre per contar i repartir i de 8 a 9 del vespre per aprendre a ballar. Obert a tothom i és gratis. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. Del compositor Francesc Teixidor i Ponce és la propera. Un ram de 60 violetes. Interpreta la còpola la principal de Bisbal. Aquesta es queda aquí a casa, a les Forques, per a felicitar a la Maria Coronet i en Francesc Tobert, que el dijous dia 24 varen celebrar el seu 60è aniversari de noces. Sembla que era ahir que varen celebrar les d'Hort i ja han passat 10 anys. Per molts anys, parella.

La cobla principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar un ram de 60 violetes. És de Francesc Teixidor i Ponce. A Figueres, aquest divendres dia 25, l'Anna Maria Vives i en Joan Oriol han celebrat el seu 55è aniversari de noces. Per molts anys, parelleta. Per a vosaltres, la sardana del compositor Joan Vilajoliu i Camps, Espurnes del meu poble. L'interpreta la cobla meditativa.

De Joan Vilajoliu, la Cobla Mediterrània ens acaba d'interpretar Espurnes del meu poble. També aquest divendres dia 25 de Maçanet de Cabrenys, la Dolors Benet i en Josep Garbalosa han celebrat el seu 56è aniversari de noces. Per molts anys per ella. La Dolors fou qui em va ensenyar a ballar sardanes i ficar-me en aquest món. He escollit la del compositor Josep Sederra i Puigferrer, obligada de tenora, l'Encís de l'Estany. L'interpreta la Cobla, la principal del Rosselló, el solista, en Joan Roca i Estany, que la fa sonar de meravella.

Joan Roca, a la tenora, amb la cobla La Principal del Rosselló, ens han ofert L'encís de l'estany, de Josep Sederra i Puigferrer. I no hem acabat encara amb aquest divendres dia 25. L'Antònia Martí i en Joan Pararols de Santa Coloma de Farners han celebrat el seu 52è aniversari de noces, per molts anys parella de part de la Montserrat, en Joaquim i la Rosa, la Carmen Sebastià, l'Angelina i Beba. La sardana és la que us va escriure en Joan Vila i Safont. En Joan i l'Antònia de Santa Coloma. L'interpreta la cobla Sant Jordi.

De Joan Vila i Safont hem escoltat en Joan i l'Antònia de Santa Coloma. L'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. I passem a l'últim aniversari d'aquest divendres, dia 25. És el de l'Angelina i un servidor, el 56è de noces. Moltes gràcies als que ja ens heu felicitat, en Gabriel ja fa dues setmanes. I també als que ho fareu en quan escolteu el programa. Moltíssimes gràcies a tothom. I escollir la sardana d'en Joaquim Ostenc, l'Angelina i en Martí, l'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

La Copa Ciutat de Girona ens acaba d'oferir a l'Angelina i en Martí, és de Joaquim Ostenc. Del Pont del Príncep, la Maria Rosa Claparols i tota la família feliciten a la seva neta, la Júlia Prat, que aquest diumenge 27 és el seu aniversari, i el dimarts, dia 29, és l'onomàstica del seu cosí germà, en Miquel Prat. Moltes felicitats a tots. La sardana és del compositor Joan Somoy i Santís. El seu títol, Joie, l'interpreta la cobla Mediterrània.

De Joan Somoy i Sentís han escoltat Joie, interpretada per la cobla Mediterrània. Aquest diumenge dia 27, de Vilafant, la cosineta Àngela Oliva i Antoni Caules fa 51 anys que es varen donar el sí, per molts anys per ella, de part de tota la família i especialment de la gran cosinada. També de tots els del curs de les sardanes de Vilabertran. Per a vosaltres la sardana Joaquim Palmada i Botinyà. Crit de festa, l'interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Crit de festa, de Joaquim Palmada i Butinyà, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. En Lluís Pont i Torres i l'agrupació sardanista d'Igualada volen retre un petit homenatge a en Jaume Conillas i Noguer, músic i compositor que ens va deixar el passat dia 17 a l'edat de 85 anys. Nascut a Tàrrega el 1941, residia a Igualada des dels 14 anys. Començà els estudis en el Conservatori d'Igualada amb el mestre Joan Just. Va continuar en el Conservatori del Liceu de Barcelona, on aconseguí els títols de professor d'harmonia, contrapunt, fuga, composició, direcció d'orquestra, musicologia i música de cambra. Va ser pianista, contrabaixista i director de la reconeguda cobla Orquestra Triomfal d'Igualada. També va formar part, com a contrabaixista, del conegut conjunt Windsor, a principis dels anys 60. Fou fundador del grup de violins màgics. També formà part de la cobla Ciutat d'Igualada, en què fou instrumentista de tenora. Va compondre música a destacades produccions de la televisió pública, com a cèlebre la banda sonora de música del ball de la mítica sèrie La plaça del Diamant, 1982, i música addicional o direcció musical per a produccions com la sèrie Vida privada, 1987. També la banda sonora de la pel·lícula El certificado. Va ser president del Conservatori de Música d'Igualada des dels anys 1974 al 1984. És autor d'una desena de sardanes. L'any 2019, en el 27è concert de sardanes i música per a cobla en el claustre de l'Escola Pia, l'agrupació sardanista d'Igualada va tindre un reconeixement en Jaume Conillas per a tota una vida dedicada a la música. La cobla almogavarenca va interpretar la seva sardana La brodadora del Raval, que ara l'escoltarem interpretada per la cobla orquestra nocturna. Reposi en pau.

La Cobla Orquestra Nocturna ens acaba d'interpretar La Brodadora del Raval, és d'en Jaume Conillas i Noguer. El dimecres passat, dia 16, i en el transcurs de la 20a Festa dels Músics a les Escaules, fou estrenada la sardana d'en Joan Vila i Safont, 20 anys a les Escaules. Escoltem-la per la principal de les Escaules.

principal de les escaules ens acaba d'interpretar d'en Joan Vilassafont 20 anys a les escaules, estrenada a les escaules precisament aquest passat dimecres dia 16. Aquest diumenge passat dia 19, a les Preses, la cobla La Principal d'Olot va estrenar la sardana de l'Agustí Pedrico i Espàrcia, Marboleny, l'ànima plena.

Acaben d'escoltar Marboleny, l'ànima plena. És a l'Agustí Pedrico, interpretada per la Principal d'Olot i que fou estrenada aquest passat diumenge dia 19 a les Preses. També aquest diumenge dia 19, a Besalú, la Principal de la Bisbal estrenava la sardana del compositor local, en Narcís Lagares i Coromines. El seu títol, Irene. Escoltem-la.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Irene, és de Narcís Lagares i Coromines i fou estrenada aquest passat diumenge 19 a Besalú. I amb ella ens acomidem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la desaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora del matí per tal de desallotjar els migrants que són als voltants d'aquesta planta desaladora pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en aquest operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fons policials. La intenció de la policia és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de Guano, que està situada a la mateixa zona però més allunyada de la desaladora. Hi ha unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i unes 300.000, segons el sindicat d'inquilines, es van manifestar pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de forma espontània, es van instal·lar tendes de campanya a la Puerta del Sol des d'on havia començat la marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. I aquí a casa nostra, el nou director de la policia, Ferran López, ha defensat que Catalunya tingui les competències d'una policia d'estat i ha apuntat a aeroports, ports i platges. En una entrevista al diari El Periódico, López pensa que hi ha molts espais que no estan transferits per inèrcies i per dificultats normatives de base i descarta que hi hagi canvis en la cúpula del cos més enllà dels estrictament necessaris. Parlem ara també de cultura perquè Constantí celebra la 43a edició de l'Aplec de la Sardana, la cita organitzada pel Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi tarragoní. Tindrà lloc a partir de les 12 del migdia i acabarà a les 5 de la tarda. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: I actuaran les cobles Cossetània i Reu Jove. La Plec és una de les trobades sardanistes més consolidades del Camp de Tarragona i com cada any reunirà centenars d'aficionats vinguts a diferents municipis. Josep Maria Salvat és un dels responsables de la Plec.
3: Tenim bastanta tirada, tirada en el sentit de que a la gent els agrada les cobles que tenim i les sardanes que toquen, el qual vol dir que venen. Nosaltres encantats de que vinguin, no?
2: La jornada es tancarà amb un tradicional refrigeri de coca i cava per a tots els assistents.
1: I encara més cultura, la plaça del Castell de Torredembarra acull la primera jornada del 30è concurs de castells amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La diada ha començat fa uns instants i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Els golejadors espanyols van ser Lamine Yamal, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.
1: Hola amics, ja tornem a estar aquí. Sembla que fa molt temps que no havíem escoltat. No ha estat així. Nosaltres puntuals a la nostra cita i al nostre horari, com sempre. Esperem trobar-hi a tots, i que els que ens hagueu escoltat la setmana passada, doncs, que ho hagueu dit als vostres amics, digueu: no, tenim un programa de la música que algun dia ens va fer ballar i la que ens farà ballar en propers temps. Així engeguem el nostre balat, obrint ja el nostre escenari, posant una mica de llum a les nostres pistes de ball. Obrim pista de ball i ho fem en una orquestra que ens arriba des d'Itàlia. Ella és la Montanara i ens porta aquest bonic tema, com si fos un cercavila. Comencem així els nostres ballables.

Què us ha agradat aquesta gent de la Montanara? Esperem que sí. I si, si us heu atrevit a ballar aquest tema, que es podia haver ballat a rima de vals, no? Doncs continuem ara en l'orquestra de televisió a bailar cumbia, doncs a disfrutar a les cumbies.

I difícil és l'adaptació d'aquesta peça que escoltareu a continuació. Concretament és l'orquestra Televisió que fa i adapta a ritme de batxata una cançó de Pimpinela.

L'Ambalat, ball de saló per ballar, per escoltar, senzillament, per disfrutar. Si t'agrada la música d'Ambalat i de Festa Major, estàs en lloc adient. Aquí, a l'Ambalat. Ja proposem escoltar un tema d'estiu, de fa alguns estius, que ha versionat l'orquestra Poncela. Disfruteu aquesta Camisa Negra.

Estàs disfrutant de l'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan. Si per alguna cosa em vols dirigir el nostre programa, ho pots fer a través de l'adreça electrònica embalatradio@gmail.com. Sens dubte que et contestarem. I continuem aquí en el nostre escenari. A moltes persones els pregunten: on teniu de vacances? I diuen: doncs mira, ens anem uns dies a Canàries. Doncs nosaltres anirem a Canàries per Rima de Pasdoble i acompanyats per la Fania Blanco Show. Disfruteu-lo!

l'orquestra Fania Blanco Chow, 5 minuts 12 segons de Illes Canàries. Suposo que està bé el temps, no? Continueu endavant i ho fem amb l'orquestra Poncela, recordant aquell Mátalas.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: I ara obrim el nostre parèntesis per escoltar aquelles cançons que possiblement ens van cantar els nostres avis a nosaltres. Nosaltres els van cantar els nostres fills, inclús ho hem cantat o ho cantem els nostres nets. És una versió de Pet i Rita, i el seu nom és La Masovera.

I així, en aquest dolç regust de boca, tanquem el nostre parèntesis i continuem a ritme de vals. I en aquesta ocasió és l'Orquestra Trèvol que ens porta uns valsos mexicans. Disfruteu-los!

i ara és Mara Roman Orquestra que ens fa una versió d'una gran cançó de Jennifer Rush. Us en recordeu del poder de l'amor o si tu eres mi hombre? Doncs ara en versió de Mara Roman i la seva orquestra. Gaudiu-lo, música molt i molt lenta i agradable.

Una història d'amor, o Si tu eres mi hombre, una versió de Mara Román i la seva orquestra. Ells s'anomenen Sonora Dinamita i versionen molt bé aquest tema. Oye! Oh yeah.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Amics i amigues, ha arribat al final del nostre programa. Adéu-siau, fins al proper. Us hi esperem i esperem també que hagueu estat satisfets de la música que hem seleccionat pel programa d'avui. En el proper, més música d'embalat i de festa major, música per disfrutar, aquella música que sense voler ens fa moure els peus. A tots i a totes, aquests balls de salons, de saló, tan importants que han set al llarg de la nostra vida. I res més, que sigueu tots molt i molt feliços. Ens escoltem en el proper programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La policia ha posat en marxa una operació aquest matí a la platja Benítez de Ceuta per desallotjar assentaments situats a prop de la planta dessaladora. Es tracta d'una intervenció especial que s'ha iniciat a primera hora per tal de desallotjar els migrants que són al voltant de la planta pel risc que això suposa per a la instal·lació. L'agència EFE detalla que en l'operatiu hi participen més de 300 efectius i cita fonts policials. La intenció de la policia, doncs, és portar els migrants prop de l'antiga fàbrica de Guano, que està situada de la mateixa zona, però més allunyada de la dessaladora. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat de llogateres, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània, s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés. I aquest matí aquesta plantada continua vigent. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu del lloguer. Sota el lema "Ni una Mari Carmen més" es van sentir consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso para Mari Carmen". I en cultura, en Castells, la colla jove Xiquets de Valls afronta la Diada de la Mercè històrica de Barcelona amb ambició i un repertori de màxims. Comença d'aquí una hora a les 12 del migdia a la plaça Sant Jaume. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: A una setmana del concurs de Castells, els del carrer d'en Gassó confien portar, a banda dels dos bàsics de nou, el 2 de 9 amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles. També es podrien atrevir amb el 4 de 9 net o el 2 de 8 net, aquest darrer encara pendent de descarregar. Els Minyons de Terrassa, absents al concurs de Castells, volen consolidar el 2 de 9 amb folre i manilles i afegir-hi el 5 de 9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles. I els Castellers de Barcelona buscaran completar el 3 de 9 amb folre després de dos intents desmuntats a la Mercè local. També tenen en cartera el 5 de 8 i el 2 de 8 amb folre.
1: I encara més Castells, perquè la plaça del Castell, precisament de Torredembarra, acull aquest matí la primera jornada del 30è concurs amb l'actuació de 12 colles de la gamma alta de 7. La Diada ha començat a les 10 del matí i es pot seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Embalat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'Embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Embalat.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
1: Amics, avui comencem el nostre programa i des de l'escenari central, per mantenir la pista de ball completament plena en la vostra presència, en una orquestra que no és de casa nostra, concretament és una orquestra italiana. El seu nom és Girasoli i es porta un tema de música que recordarà molt i molt temes: Emoción Italiana.

I així ens ha obert el nostre embalat d'avui l'orquestra Girasoli des d'Itàlia, en aquest bon recull que ens ha fet de cançons que estaven significar quan les vam escoltar per primera vegada. I continuem endavant ara amb l'orquestra Trèmol, l'orquestra Girasoli, i la tornarem a escoltar al llarg d'aquest programa. I ara és l'orquestra Trèmol que ens porta aquest tema, Querer i Perder.

La Malat, un programa sense contradiccions. El podeu prendre i no hi ha límit d'ús. Com? Doncs en preneu en petites dosis o en gran dosis. Quan sentis ganes d'escoltar música de petites i grans orquestres o senzillament vulguis ballar o te n'hi els peus per ballar, doncs aquí està La Malat, portant-te la música perquè t'ho passis d'allò més bé. Com ara tenim aquí a l'Orquestra Trèvol, que continua entre tots nosaltres, i a l'escenari principal en aquestes cúmbies.

0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Què seria un ball d'embalats si no hi hagués sempre un bonic pas doble? Doncs ara és l'Orquestra Marimba des de Galícia que es porta aquest bonic pas doble i el titula Siempre Paso Dobles.

Què us ha semblat aquesta selecció, aquest popurri de valsos mexicans? Estem segurs que sí, que us han agradat. No són els valsos tradicionals de sempre, però sí que són valsos, podríem dir, més moderns. Gaudim de la música i ara sí que anem a ballar un bonic tema o escoltar-lo, tal com desitgis. Ja saps que tenim aquí els millors sillons per relaxar-te i escoltar la música. Gaudim ara de l'orquestra Panorama. Perdóname.

0: Orquestra Panorama.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'Embalat.
3: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
3: Tot és sempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Embalat. I continuant la nostra festa particular, ara és l'orquestra resident de l'Embalat, la que ens porta aquest popurri de música lenta d'Inglaterra, música que estem segur que has ballat, que has escoltat al llarg de tota la teva vida. Doncs ara, recorda-la, per gentilesa, de l'orquestra resident de l'Embalat.

ballant o escoltant el compàs de Belles Sensacions. Ells arriben del centre de la península Ibèrica i canten així i interpreten aquesta rangera.

Recordeu aquell grup mèxic anomenat La Quinta Estació? Doncs bé, van fer un tema que s'anomenava El sol no regressa. Resulta que l'orquestra Music Show n'ha fet un merengue. Aneu-lo a disfrutar.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Avui en aquest programa hem pogut gaudir d'orquestres de casa nostra com també de l'estranger, italianes, per exemple, aquesta Girasoli, que hem dit en un principi doncs, que la tornaríem a escoltar i ha tornat a aparèixer en el nostre escenari, ara portant una bonica cançó. Una cançó que estàvem acostumats a escoltar-la en un solista de trompeta com era Roy Ensel, però que ells han sabut interpretar i cantar-la i posar-hi veu. El Silenci, anem a gaudir-lo al ritme de la gran orquestra Girasoli.

0: ha estat l'orquestra Girasoli des d'Itàlia, i ara ens arriba novament del País Gallec l'orquestra Panorama. Viva el vino i les mujeres.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. En marxa des de fa un parell d'hores a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells. Les 12 darreres colles de les 42 que participen al certament es donen cita a la plaça del castell de la localitat del Baix Gaià en una diada que està sent molt igualada. Connectem en directe on a la torre. Raquel Martínez, bon dia.
3: Bon dia. De moment, la colla castellera de Figueres encapçala la classificació de la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra després de la disputa de les dues primeres rondes. Els de l'Alt Empordà sumen 1.370 punts després d'haver completat el 5 de 7 i el 2 de 7. Molt a prop, a 1.320 punts, es queden els castellers de Cerdanyola, que han començat amb la torre de 7 i a segona ronda han fet el 4 de 7 amb l'agulla. El podi provisional el completarien els castellers d'Esparreguera amb 1.270 punts, gràcies al 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha provocat els aplaudiments de tota la plaça del castell. Per darrere, castellers de Berga, de Badalona i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample han fet el doblet 5 de 7 i 7 de 7. Així doncs, màxima igualtat en una diada que es disputa a la plaça del castell de Torredembarra. Ara està en marxa la tercera ronda, on no hi ha prevista cap actuació individual i 6 colles actuen conjuntament en 2 torns.
2: Moltes gràcies, Raquel, i seguirem molt atents per veure com acaba aquesta primera jornada del 30è concurs de castells des de Torredembarra. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i fins a unes 300.000, segons el sindicat de llogateres, van manifestar ahir dissabte al centre de Madrid i continuen acampades després de la manifestació a les immediacions de la Puerta del Sol, des d'on va començar aquesta marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. La plataforma reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema ahir, ni un americarment més, es van sentir consignes com on està el govern progressista o l'àtic d'Ayuso para Mari Carmen. I recuperem temàtica cultural perquè la platja del Bogatell es va omplir ahir de gom a gom amb l'últim concert de Love of Lesbian després que el passat mes de gener el grup anunciés una aturada indefinida. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Cocodril Club.

0: programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

Lanka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo d'assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta?

jugant amb les versions allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió un grup gairebé desconegut espanyol que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El Violinista en el Tejado.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto i van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les

plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano, molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar et deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids i... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Bergaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes, Fèlix Bergaín. Doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moby Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria.

Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys.

0: quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, si està bien con la radio.
2: Cocodril Club. Amb

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

feel like. A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva, i la Mercè tenia un noviet als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit, i ella em va dir: escolta't això, que és molt maco. A partir d'aquí Carole es va convertir amb el meu segon amor musical. Ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria,

0: stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

el conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més: recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que per cert vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que el teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Bolzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

0: sí, en aquesta versió enregistrada en directe hi ha cançons que no estaven en el Rock Collection original, que en qualsevol cas va fer història. Es va publicar el 1977 i va ser el primer maxi single de la història, és a dir, aquells discos tan grans com els long plays, però que en lloc de girar a 33 giraven a 45 revolucions per minut, pensats sobretot per emissores de ràdio i per discoteques, perquè al tenir més espai per posar només una cançó o dos, doncs sonaven molt millor, no? Però a més va fer història perquè va ser el primer mix, medley, popurri, digue-li com vulguis, en el que, creant una melodia nova que va sortint com a enllaç, es anaven barrejant clàssics dels anys 60 i 70. El seu intèrpret, Laurent Voulzy, nascut a París, ara té 77 anys.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I el piano, on està el piano? Aquí està el piano màgic. Ja saps que aquest programa el pots escoltar a qualsevol de les 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles per la TDT i alguna ja en DAB+, la nova modalitat per enviar ràdio. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com, també a YouTube i a Spotify. Bueno, hi ha Apple, hi ha Amazon Music, hi ha moltes webs de les emissores que emeten el programa.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. I Sergio també ens diu en el seu correu: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa Cocodril Club y a tu persona en una escena entrañable de la historia, y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Don sí, Sergio, ya he rebut el llibre, moltes gràcies per la teva cortesia, i anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Oscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, nascuda a Seattle el 1947.

0: Up Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Warnes, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un valset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me. Please.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un mes dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment. Hola, mama.
1: Hola.
0: Acabes de fer 93 anys.
1: Sí.
0: Com ho portes, això?
1: Bé, amb salut i bon humor.
0: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
1: Sí.
0: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
1: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feia un coro, sí, perquè ballava molt bé.
0: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
1: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
1: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
1: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
1: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
1: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó.
1: Ah, bueno.

0: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. I deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico lo de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu: i de l'italià que t'explicava el meu anterior correu ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones i, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat, i fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
1: Que la voz de Tom Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
2: No, I've been influenced by colored singers, negro singers, but it's natural, really.
3: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
1: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
2: Determined style, yes.
3: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
1: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta ya llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
2: Los Bravos.
3: Los Bravos, conoce los Bravos, los demás.
1: No conocen nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. ¿Se han suscitado ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
2: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
3: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
1: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
2: Yes, I think so.
3: Sí, dice que sí.
1: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
2: Yeah, I sang the title song.
3: Sí.
1: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
2: No, it's not unusual, it was my first hit.
3: No, la primera canción era, no es nada extraño.
1: Después su mayor éxito.
2: What's New Pussycat?
3: What's New Pussycat?
0: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit i per el que hem pogut sentir el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estrany, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's New Pussycat?

That's New Pussycat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: no elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: la música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: "Yo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes". Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: "Hola, voldria proposar-vos Giraluna de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi". Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos

0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era italodisco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril. Cocodril.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
3: Després d'una diada que no s'ha decidit fins la cinquena ronda, el podi han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
1: Repassem la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: En plana política, els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
3: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'ha estat treballant en aquest contrarrellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
1: I aquí a casa nostra, el sistema educatiu català afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
3: Segons l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en aquest futur.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
1: I en cultura, el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
3: El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes amb la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood.
1: I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra, després d'una diada molt igualada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda. Al podi l'han completat els castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola. Des del municipi del Baix Gaià i tenim en directe des d'Ona la Torre Raquel Martínez, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix ha acabat la roda de premsa final de balanç d'aquesta edició del concurs de castells a Torredembarra, on, com dèieu, els castellers d'Esparreguera han estat els guanyadors de la primera jornada del concurs de castells. Figueres i Cerdanyola han completat el podi d'una diada que s'ha disputat aquest matí, on la colla Bordeu s'ha imposat gràcies al 5-7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5-7 i un espectacular 3-7 aixecat per sota, que ha fet vibrar la plaça del castell per sumar un total de 1.940 punts. Des de la Junta Tècnica, durant la roda de premsa, en Francesc Salvador ha dedicat el trofeu als membres de la pinya.
6: Dona molta importància aquest trofeu, el té la pinya, els baixos, tota la flor de rengles que tenim, perquè s'han fet una actuació de rengles.
5: El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5-7, el 2-7 i el 7-7. En Jaume Bahí ha destacat el bon ambient que s'ha viscut durant tot el certamen.
7: Sí que es veu el punt de competició, però també es veu el punt de germanor. Si val que vosaltres portin castell més gran que el meu, però jo faré pinya i m'agradaré quan tu el descarregues, i és, per mi és el millor, perquè el que es viu en aquesta plaça no, no crec que es vivi a les altres places més grans, i, però per mi ha estat excel·lent i l'organització...
5: Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de Set com a millor construcció. En total, de les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut dues caigudes.
1: Moltes gràcies, Raquel, i superem doncs aquesta primera entrega del 30è concurs de castells. Recordem que el cap de setmana vinent arribarà al plat fort dissabte i diumenge a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona amb les 32 colles més ben classificades a la classificació que lluitaran per aquest 30è concurs de castells. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant així la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
3: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, l'Alicia del Río, ha instalgut al govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
8: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba... En este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
3: Ahir, en un vídeo penjat a les xarxes socials, Mari Carmen apel·lava directament al president Pedro Sánchez a tirar endavant el decret.
1: Per la seva banda, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres a Catalunya, exigeix la inclusió dels contractes indefinits a aquest nou decret.
9: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
3: El sindicat també prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
1: Parlem també precisament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha confirmat que s'està treballant a contrarrellotge per portar precisament dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
10: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
3: Sánchez ha parlat en un acte a Getafe per presentar els candidats a Madrid i el PSOE també està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tirin davant en el Congrés. Els socis de Sumar, però, avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar el Consell de Ministres. Sánchez ha apel·lat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar aquesta mesura.
1: Parlem del sistema educatiu català, que afronta una situació que els equips directius titllen com a d'emergència.
3: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient invertir el 6% del Producte Interior Brut en educació en el futur. Per ell, les mesures són urgents i s'han de posar ara mateix.
11: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
12: No hem tocat fons. Podem anar més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
11: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
3: podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I en plana jurídica, recordem que el jutge Juan Carlos Peinado es jubila avui, als 72 anys, després d'haver enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, pels presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
3: Avui mateix Peinado fa 72 anys, l'edat màxima de jubilació que tenen els jutges. Divendres va ser el seu últim dia al jutjat d'instrucció número 41 de Madrid. Això havia prorrogat la seva activitat per poder completar la instrucció d'aquest cas.
1: Amb aquesta jubilació es deixa sense efecte, doncs, l'expedient disciplinari que el Consell General del Poder Judicial va obrir per la interlocutòria, on deia que els escortes de Begoña Gómez podrien facilitar-li una eventual sortida del país.
3: Peinado va ingressar a la carrera judicial amb 40 anys, no per oposició lliure, sinó per concurs de mèrits. Abans havia exercit d'advocat i de secretari municipal. Dins de la seva trajectòria i especialment la instrucció del cas Gómez han estat objecte de moltíssima controvèrsia. També ha generat molt de debat el fet que la seva filla estigui vinculada al Partit Popular.
1: I en matèria d'agricultura, el conseller Òscar Ordeig assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
3: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i caldrà buscar el consens per decidir on es destinen aquests recursos. Tot això, amb la visita posada a la taula agrària, està convocada per demà amb diferents organitzacions del sector.
1: I encara un altre punt en aquest sector primari és que el Canal d'Urgell tanca avui la campanya de reg amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que ha hagut per la forta calor de l'estiu que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
3: La pràctica abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar. Però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
1: Parlem ara de turisme, i és que amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
3: El pont de la Mercè i el bon temps han afavorit les noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels 2 mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
13: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
14: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances.

0: La Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
1: I on també es parla de turisme és Altafulla, al municipi del Tarragonès, que en el seu cas ha iniciat un procés per definir com ha de ser el seu model turístic.
2: Per fer-ho vol escoltar les opinions dels veïns i empresaris a través d'una enquesta pública. Un dels principals qüestions que s'hauran de valorar és la regulació dels habitatges turístics, tenint en compte que és un municipi altament tensionat. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
3: Els veïns d'Altafulla poden respondre a l'enquesta en línia fins finals de novembre. Es volen recollir aportacions que contribueixin a dibuixar una vila que tingui un equilibri sostenible entre la seva principal activitat econòmica i la vida dels seus veïns. I l'existència d'apartaments de lloguer temporal serà una de les peces clau d'aquest model turístic que es vol definir. Un reglament n'ha de determinar les característiques tant per aquells que vulguin renovar les exigències actuals com pels que en vulguin una de nova. Ara mateix, però, estan suspeses perquè Altafulla és un municipi tensionat. En parla la coalcaldessa Alba Muntades.
4: Decaurien a l'any 2028 i per tant, perquè es puguin renovar, hem de determinar quines característiques han de tenir aquests habitatges que demanen llicència d'ús turístic.
3: Un cop recollides les aportacions ciutadanes, s'incorporaran a una comissió de tècnics i polítics per redactar el reglament. S'espera que aquest passi pel ple a principis de l'any vinent i pugui entrar en vigor abans de la tardor del 2027, ja que totes les exigències actuals caducaran al 2028. Així es donarà marge als propietaris perquè tramitin la renovació.
1: Obrim plana local i ho fem parlant de gastronomia, perquè el restaurant Pícnic de Sitges serveix aquest migdia el seu últim torn de menjars, i és que el Ministeri de Transició Ecològica recuperarà la possessió dels terrenys en base a la llei de costes.
2: L'Ajuntament de Sitges ja treballa amb el Ministeri per definir el futur de la zona, que va tancar dos establiments més i encara estan en desús. Canal Blau FM, Carles Monasterio.
5: Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. Amb la recuperació possessòria del Pícnic, el Ministeri donarà per finalitzada la recuperació dels 3 edificis situats en aquest tram de passeig: Pícnic, Kansas i Club de Mar. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir. La voluntat és evitar la degradació de l'edifici i que quedi tancat amb plaques de ferro, tal com ha passat amb Kansas i Club de Mar.
6: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara, l'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha, hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
5: L'Ajuntament de Sitges ha confirmat que està previst que representants del Ministeri vinguin durant el mes d'octubre a reunir-se per parlar sobre el futur d'aquest tram de litoral. La voluntat és que Sitges pugui formar part de la decisió del projecte que, a priori, el Ministeri té previst executar.
1: Obrim el bloc cultural, comencem parlant de cinema. La coproducció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. El palmarès també ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'Escac i dirigit en aquest cas per Julia Caldwell Serra, amb una menció especial a la secció Nest. El premi del públic se l'ha endut La Bola Negra, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Calvo el premi de Cannes a la millor direcció. El film també ha estat escollit per representar Espanya en els Oscars de Hollywood. També recordem, en aquest cas seguim parlant del Festival de Sant Sebastià, i és que el britànic Mike Leigh ha estat el gran protagonista de la 74a edició amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Conxa d'Or, el premi al millor guió i el de millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn.
2: La coproducció catalana de 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació amb el repartiment de Javier Cámara.
1: Parlem precisament, com n'hem dit abans, de La bola negra, i és que aquesta ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com el de Cannes.

0: Toronto i San Sebastián aquest cap de setmana, com acabem d'explicar, s'han dut el Premi del Públic.
1: És una proposta que amaga una visual molt treballada. Els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, Gris Jornada. Des del 9FM, Núria Pereira.
2: La bola negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Gris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
3: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
2: Les històries de la bola negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
3: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altre la càmera és molt activa.
2: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
3: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexa de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
2: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
0: Canviem el cinema per la música. Una platja del Bogatell plena de gom a gom ha estat l'escenari aquest dissabte de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer el grup anunciés una aturada indefinida.

0: En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní que s'ha acomiadat d'Amunt fins sempre a Barcelona, us estimem, ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre altres. El concert ha finalitzat amb un espectacle de drons on la formació ha expressat el seu amor per la ciutat. Aquest multitudinari concert gratuït és un dels plats forts de l'oferta musical de la Mercè, que també ha comptat amb les actuacions d'Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina o Esbatlana. Les festes viuran avui la seva última jornada amb els últims concerts i l'esperat piromusical, que a partir de les 10 de la nit i que aquest any es trasllada a la platja de la Nova Icària.
1: I parlem també de la Setmana del Llibre en Català, que ha tancat avui la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 més per sobre de l'any passat, i una facturació que fregarà el milió d'euros, un 12% més que ara fa un any.
0: Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. Oriol Magrinyà, que és el president d'editors.cat, ha fet balanç de la Setmana del Llibre.
2: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí, amb un creixement, a l'espera del tancament definitiu, un creixement aproximadament al 12% respecte a l'any passat, cosa que vol dir que molt probablement arribarem i potser superarem el milió d'euros de facturació. Això són molts llibres, són moltes vendes, i demostra que tenim un sector editorial ric, divers, vital, atractiu.
0: L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català.
1: Són les 2:22. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, perquè la selecció espanyola es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
0: Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
1: Parlem també de futbol femení. A la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
0: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maisala i Patrick Guijarro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportiu a partir de les 6 de la tarda. Les blanquibraves busquen el segon triomf consecutiu del curs.
1: I a la segona divisió masculina, el Sabadell empata en la seva visita al camp del Celta.
0: Els arlequinats han signat les taules a un gol en la seva visita al camp del filial gallec i dorm en zona de play-off. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegi és el Girona, que hi guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van Vic.
1: Aquest partit del Girona, recordem, es va jugar divendres en el que va ser el primer partit de la jornada a la Lliga Hypermotion. Baixem una categoria més a la primera federació, victòria del Sant Andreu, en aquest cas en el primer duel català de la temporada.
0: Els quadribarrats es van imposar per 1-2 al Nàstic en un darrer gol marcat per Alexis en l'últim sospir del partit. L'Europa, amb un nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga avui a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majalaonda a partir de les 4 de la tarda.
1: I encara en futbol hem de parlar de la Copa del Rei, perquè avui el Prat té el partit d'anada d'aquesta eliminatòria prèvia. Visita el Sant Rafael. Recordem que l'equip guanyador rebrà a la primera eliminatòria un conjunt de primera divisió. Tenim la prèvia d'aquest partit des del Prat Ràdio.
4: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al club de futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè aquest cap de setmana també s'ha donat el tret de sortida a la Lliga ACB.
0: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cada setmana al curs 26-27. Ahir ja va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau Grana per 119-101. Avui el Joventut ha perdut a la pista del Berrogan per 110-104, mentre que el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a les 5 i a les 6 l'Irema Lleida visita el València.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'handbol. El Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs.
0: Els blaugranes s'enfronten als Amalek Egipci a partir de 2:45. Els de Carlos Ortega es van derrotar el Piñeros a l'inici de la competició i avui es juguen al primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també va guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
1: I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui es disputa la prova en ruta dels mundials que s'estan disputant al Canadà. Hi haurà en aquest cas un representant català amb la selecció espanyola. Parlem de Marcel Camproví. Ahir a la prova femenina Paula Blasi no va tenir sort perquè es va haver de retirar a falta d'uns 90 quilòmetres per a l'arribada després d'una caiguda multitudinària. Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Què us sembla? Sentim un poema que parli de què bonica és la nostra escola. El sentim?
6: Hola, em dic Valeria Luna. Vaig a l'escola als Cosetans de Cunit. Aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol La meva escola i el seu autor es diu Miquel Martí i Pol. L'he escollit perquè m'agrada la meva escola. El meu quadern és content, amb números i contes. Sumo, resto i llegeixo. Aprendre és divertit. La ciència és divertida, una explosió de vida. I al pati a jugar, per després tornar a estudiar. Cada dia és una aventura d'aprenentatge i tendresa. Visca la meva escola ideal i on aprende és divertit. Miquel Martí i Pol.
5: Moltíssimes gràcies, Valeria, per escollir un poema que parla amb tant de carinyo de les nostres escoles. Adeu, embaladits!
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Els castellers d'Esparreguera es proclamen guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castell celebrat aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra.
8: Després d'una diada que no s'ha decidit fins a la cinquena ronda, el podi l'han completat les castellers de Figueres i els castellers de Cerdanyola.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
8: Bon dia, Eduard.
7: Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola.
8: A més, ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant a la que va tindre lloc fa 15 anys amb el 15M. El president Pedro Sánchez ja ha confirmat que s'està treballant a contrarellotge per portar dimarts el decret al Consell de Ministres.
7: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
8: Segons l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, no és suficient invertir el 6% del PIB en educació en el futur.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Mar Jaureguizar.
9: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb la presència abundant de molts núvols a tot el litoral i prelitoral català que, de fet, ens acompanyaran a la resta de la jornada. En canvi, com més a l'interior, el matí ha estat molt més assolellat amb pinzellades de núvols als prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures són molt semblants a les d'ahir dissabte o inclús una miqueta més, i fins a primeres hores de la tarda aquests valors de les màximes es podran enfilar lleugerament al voltant dels 30-32 graus, sobretot al Pla de Lleida. A les immediates hores també haurem d'estar pendents d'aquests núvols que s'ubiquen sobretot a tot el litoral, on ens podrien portar alguna tímida gotellada al litoral central. I a més, aquestes hores tenim la formació de moltes nuvolades al Pirineu, on no descartem l'aparició també d'alguna gotellada a punts com l'Aran, el Pallars o també a les zones més elevades de la Cerdanya i del Ripollès. Demà, inici de setmana, amb molts més canvis a la vista.
7: I en cultura, La Bola Negra ja ha arribat als cinemes, envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest cap de setmana precisament s'ha endut el Premi del Públic.
8: També la coproducció catalana Cinco Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment per Javier Cámara, també precisament en aquest festival de Sant Sebastià.
7: I en els esports, la selecció espanyola s'imposa Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us acabem d'explicar, els castellers d'Esparreguera s'han proclamat guanyadors de la primera jornada del 30è concurs de castells, celebrada aquest matí a la plaça del castell de Torredembarra. Ho ha seguit durant tota la jornada d'aquest matí la companya Dona la Torre, Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
10: Bon dia. La colla Bordeus s'ha imposat gràcies al 5 de 7 amb l'agulla que han fet en cinquena ronda. Abans havien aconseguit també un 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota per sumar un total de 1.940 punts. El concurs s'ha decidit per només 15 punts de diferència respecte a la colla castellera de Figueres, que ha fet el 5 de 7, el 2 de 7 i el 7 de 7. Pel que fa als castellers de Cerdanyola, han signat la Torre de 7 com a millor construcció. La directora del concurs de castells, Esther Roca, ha agraït la implicació de les colles que participen en aquesta jornada de Torredembarra.
11: Cada cop més aquesta jornada, les colles se la creuen, igual que es creuen dissabte, igual que es creuen diumenge per nosaltres, i sempre hem insistit, el concurs són 42 colles, són 42 colles repartides en 3 jornades, i les tractem o intentem tractar-les a tots per igual. Gràcies de veritat per creure-us aquesta jornada com dissabte se la creuen o com diumenge se les creuen.
10: Per la seva banda, la consellera de Cultura a l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat el paper fonamental que tenen les colles més modestes en el fet casteller.
12: Tothom espera el diumenge veure les grans colles, veure els castells de gama extra, però el món casteller no s'entendria i no seria el que és sense les vostres colles i amb aquest esperit tan preciós que demostreu.
10: De les 44 construccions que s'han intentat, 36 han quedat descarregades per part de les 12 colles participants i només hi ha hagut 2 caigudes. Durant la jornada de la torre hi ha hagut 33 atencions sanitàries i només 4 d'elles s'han derivat a centres mèdics.
7: Moltes gràcies, Raquel. Tanquem, doncs, aquest primer cap de setmana del 30è concurs de castells a Torredembarra i us emplacem el cap de setmana vinent, quan arribarà el plat fort amb les millors colles castelleres de Catalunya a la Tarraquarena plaça de Tarragona. Canviem de tema. Els manifestants que van acampar ahir a la nit a la Puerta del Sol després de la manifestació pel nou decret d'habitatge continuen instal·lats al centre de la capital espanyola i ja han avisat que mantindran la concentració tot el temps necessari, emulant la que va tenir lloc fa 15 anys amb el 15M.
13: Des d'allà, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Alicia del Río, insta el govern a incloure en el decret la pròrroga automàtica dels lloguers.
14: Que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre. Por eso está clarísimo lo que tiene que pasar este martes y de verdad le decimos al gobierno progresista que lo piense bien. Y yo le pregunto, realmente, esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez, ¿qué problema tiene su partido con que haya vidas estables en este país para un 30% de la población que somos quienes somos inquilinas?
13: A tot això se li ha afegit en un vídeo penjat a les xarxes socials la reclama de Mari Carmen, que apel·lava directament al president Pedro Sánchez per tirar endavant aquest decret.
7: Seguim amb més reaccions, en aquest cas la d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en aquest cas a Catalunya, que exigeix la inclusió dels contractes indefinits al decret.
15: Per això cal que inclogui aquest decret la renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits. I això és un avís pel PSOE i per Sumar. Qualsevol decret que no inclogui aquestes mesures que els sindicats hem posat sobre la taula serà una farsa. I així ho denunciarem. La gent no està sortint al carrer per tornar-se a trobar, com ens hem trobat tantes vegades, amb mesures cosmètiques que portin més decepció i més frustració.
13: Aquest avís, a més, el sindicat prepara una acció per demà a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez en aquesta ciutat.
7: També hi ha dit la seva, precisament, Pedro Sánchez, que confirma que s'està treballant a contrarrellotge per portar dimarts aquest nou decret al Consell de Ministres.
16: Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad, de humanidad.
13: Bé, com el sentíem, tot això ha sigut des de Getafe, que estava presentant els candidats per Madrid. A més, el PSOE sabem que està negociant amb Junts perquè el seu vot és imprescindible perquè tiri endavant el Congrés. Però els socis de Sumar avisen que no acceptaran un decret aigualit i amenacen de plantar-se en el Consell de Ministres. Sánchez, com veiem, també hi hem sentit, ha parat a totes les forces polítiques a fer un últim esforç per aprovar la mesura.
7: I aquí a Catalunya el sistema educatiu afronta una situació que els equips directius defineixen com a d'emergència.
13: Segons el president de l'Associació de Directius d'Educació de Catalunya, Jordi Satorra, no és suficient amb invertir el 6% del producte interior brut en educació en un futur. Per a ell, les mesures són urgents i s'han de posar en actiu ja.
17: Per desgràcia, els resultats de PISA no demostren que hem tocat fons. El demostra que estem davallant acceleradament.
18: No hem tocat fons. Més avall. I si no posem tots aquests remeis, encara ja serà pitjor quan es tornin a fer proves PISA i si es fan ben fetes, clar.
17: El que estem dient és això, planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat hi hauria d'haver més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
13: Podreu seguir l'entrevista completa a la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Seguim aquí a Catalunya. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant.
13: Això no obstant, ha reconegut que no es podrà absorbir totes les pèrdues i que caldrà buscar el consens per decidir a on es destinen els recursos. Tot això es fa amb la vista posada a la taula agrària convocada per demà amb les diferents organitzacions del sector.
7: Seguim parlant en aquest cas d'agricultura. A nivell català, el canal d'Urgell tanca avui la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són superiors al 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor d'aquest estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i que, de fet, encara s'allarga durant aquest mes de setembre.
13: La pràctica d'abstinència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua per regar, però segons el president dels regants, Amadeu Ros, el calor tan bèstia és el responsable d'aquestes pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre altres, no ha arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tancarà 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
7: I avui hem de parlar també d'intel·ligència artificial, i és que apropar-la de manera divulgativa és l'objectiu també d'aquesta i de les noves tecnologies de cara a tots els públics.
13: Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa de la xarxa que s'estrena a les 9 d'aquesta nit a les televisions locals i a la xarxa Més. Per més detalls, Arnau Olmos.
19: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
20: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i sobretot en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
19: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Parlem també de turisme. Per cert, ens trobem per ara mateix en plena operació tornada del pont de la Mercè. Donarem un cop d'ull ràpid a la xarxa viària catalana, on ara mateix només tenim tallada la carretera C14 a Oliana, la demarcació de Lleida, a causa d'un accident. I un altre accident, en aquest cas a la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, parlem de l'autopista AP7, també obliga a tallar un carril en sentit Barcelona. Recordem que aproximadament entre les 12 d'aquest migdia i les 12 de la nit s'estima que uns 285.000 vehicles tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Seguim parlant en aquest cas de turisme, perquè amb l'arribada de la tardor i la tornada a la rutina, la Costa Brava encara manté bona part de la seva activitat.
21: Aquest pont de la Mercè i el bon temps han afavorit noves escapades, mentre que el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
22: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
23: Bé, sí que és cert que ja des de l'11 de setembre, diguéssim, no, que ja ha començat també el període escolar, ha baixat el que és el turisme, sobretot el nacional, perquè molta gent ja acaba les vacances i ha tornat el que és l'escola, però sí que és cert que encara tenim molt bon temps i per tant aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan en bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i per tant un bon cap de setmana.
22: D'aquesta manera la Costa Brava afronta les últimes setmanes de setembre amb la mirada posada en allargar una temporada que cada vegada més va més enllà dels mesos de juliol i agost.
7: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de La Bola Negra, que ja ha arribat als cinemes envoltada d'expectació. La nova pel·lícula dels Javis, que representarà Espanya als Oscars, ha començat el seu recorregut comercial després de passar per festivals com Cannes, Toronto i Sant Sebastià, on aquest mateix cap de setmana s'ha endut el Premi del Públic.
21: És una proposta que amaga una aposta visual molt treballada, i és que els companys del 9FM han parlat amb la seva directora de fotografia, la Cris Jordana. Des del 9FM, Núria Parera.
24: La Bola Negra ja és als cinemes després d'una estrena avalada pels festivals. Però darrere de l'impacte del film hi ha també una aposta visual molt treballada. La directora de fotografia, Cris Jordana, explica que l'objectiu era fugir de fórmules ja conegudes i crear un llenguatge propi.
25: Les històries comencen i al principi potser no es nota molt, però es va com exacerbant la manera d'explicar-les diferent. Que explicar-les diferent vol dir que la càmera fa coses molt diferents en una i en l'altra.
24: Les històries de La Bola Negra no es diferencien només pel color o pel format. La càmera també canvia el seu comportament en funció del que s'explica. Una decisió que, segons la manlleuenca, feia la proposta més arriscada.
25: Una de les històries que la càmera no es mou, si no es mou un personatge està sent un personatge o tal, i en canvi en l'altra la càmera és molt activa.
24: Una aposta visual que Jordana defensa com una pel·lícula sense complexos a l'hora d'explicar el que vol explicar.
25: Crec que és una senyora pell. S'explica el que es vol explicar sense cap complexe de ai, és que potser... I a mi això ho trobo molt important, i més en l'art, que si no guardem aquests espais com per expressar-nos lliurement i arriscar-nos i tot, no sé quins quedaran.
24: Ara el film afronta el repte de les sales comercials després d'un recorregut pels festivals i amb el públic de Sant Sebastià ja al seu costat.
21: També en aquest festival de Sant Sebastià, la coproducció catalana 5 Minutos Más, dirigida per Javier Ruiz Caldera i amb guió de Berto Romero, ha obtingut la Concha de Plata, la millor interpretació de repartiment per a Javier Cámara. En aquest festival també s'ha reconegut el curtmetratge Ningú Borda, produït per l'ESCAC i dirigit per Julia Colwell Serra, amb una menció especial a la secció NES. El premi per públic s'ha endut La Bola Negra, tal com comentaven, que li ha reportat als directors Javier Ambrosi i Javier Cabo el premi de Cannes també a la millor direcció. I també el britànic Matt Lake ha estat el gran protagonista d'aquesta edició del Festival de Sant Sebastià amb Tender Loving Care, que ha aconseguit la Concha d'Or, el premi al millor guió i el millor de millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn.
7: Seguim parlant de festivals, en aquest cas d'un pèl més petit, del festival TNT Terrassa, Noves Tendències, que ha tancat aquesta 19a edició després de 3 dies en els quals la ciutat s'ha convertit en un gran escenari de creació contemporània.
21: Les arts vives no només han omplert els teatres, sinó també les places i els carrers, amb la voluntat d'arribar a aquests nous públics. Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
0: Jugar, sorprendre's i sobretot deixar-se descol·locar. Amb aquesta filosofia, el TNT ha convertit Terrassa durant 3 dies en un laboratori d'arts vives, amb propostes que han tornat a desafiar els límits del teatre, la dansa i la performance. Sota el lema Prohibit no jugar, aquesta 19a edició ha fet una aposta especial per sortir dels teatres i ocupar el carrer. 6 espectacles gratuïts han portat la creació contemporània a places i barris, amb propostes com el flamenc irreverent de la Chachi o la particular dansa de la pluja de la banda esfèrica. Ens ho explica la Marion Betriu, directora del festival.
2: La veritat és que la resposta ha sigut molt bona, no? La gent ve amb la família, amb amics, no? O sigui, hi havia molt ambient de la gent molt en curiositat de què és el que estava passant al carrer, no?
0: En total, han estat 18 propostes i 5 estrenes sorgides de les residències artístiques del mateix festival. Una edició que ha volgut fer de l'espectador alguna cosa més que un espectador, convidar-lo a participar, jugar i deixar-se sorprendre.
7: I parlem ara de música. La plaça del president Tarradellas de Badalona ha donat la benvinguda a la tardor aquest dissabte amb la gran festa dels 80, el segon tardeo del final d'estiu de la ciutat.
21: A l'esdeveniment ha inclòs música en directe, animació, dansa i efectes especials, però sobretot un molt bon ambient. Segons dades de l'Ajuntament, hi han assistit més de 15.000 persones. Des de Radio Ciutat de Badalona no s'ho van perdre. L'Anna García de l'Albénit és la que ens ha explicat com va anar.
3: La proposta ha reunit un còctel musical que ha rememorat els temes més emblemàtics d'aquesta dècada. ABBA, Queen, Michael Jackson, It's Raining Men, la banda sonora de Gris, Madonna, un grapat d'èxits que han transportat els assistents als anys 80 i 90 amb un viatge musical al passat. Una sessió conduïda per la DJ Neus González, gratuïta i oberta a tothom, que ha plegat un públic intergeneracional. Petits i grans no s'han volgut perdre aquesta festa particular per acomiadar l'estiu a la ciutat. Una cita, diuen, per ballar, cantar, que els porta molts bons records i també per desconnectar de la rutina.
4: Me encantan los tardeos. Ojalá que siempre haya más de esto. Muy bien. A mí me gusta mucho todo esto. Estamos encantadas de estar aquí. Está muy bien porque venga, tenían que hacerlo más a menudo, ¿eh? En vez de ser dos veces al año, tenían que ser una vez al mes. Hay de todo, gente joven, gente como nosotros, todo, todo junto, muy bien.
5: Espectacular, me encanta, me recuerda a mi juventud.
3: Aquesta ha estat la segona edició del Tardeo d'Estiu, que es va celebrar per primera vegada al setembre de l'any passat.
7: I seguim amb més música. La Piaz és el projecte musical del fragati Jordi Cabós i ha estat inclòs en la 6a edició del cicle Vesprades Ponent Música als Ateneus, organitzada per la Casa de la Música de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i per la Delegació Lleidatana de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
21: La cita serà el pròxim dissabte 3 d'octubre a la Unió Recreativa Maialenca de Maials, en el Segrià. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
6: La Piaz ha afirmat amb convenciment que el que més li agrada de fer música és fer directes i compartir les seves cançons amb el públic. Ha experimentat amb diversos formats, solitari, trio, banda, però a Maials i actuarà amb guitarra, piano i veu. Cabós ha visitat els estudis de Ràdio Rosselló després de publicar el seu nou single, Tu i jo, un avançament del que serà el seu pròxim treball.
26: Quan movem a Carrecita, en l'acte de fi de curs, jo els marges plens de dibuixos en un dels exàmens.
6: Tot i que encara no té confirmats ni títol ni data de publicació, sí que ha pogut confirmar que serà un EP.
1: En un principi serà un EP. Vale. No ho dic amb la boca petita perquè no ho sé encara, però en un principi sí, de fet ja tenim algunes cançonetes que estan gravades, que estan a la recàmera, i esperem que ara quan comenci un altre cop al setembre a Barna i tal, pues poder fer alguna més i veiem què surt. Si surt un àlbum, pues seria increïble.
6: Músics i membres de la Ludwig Band han recolzat a la Piaz i estan participant en la producció d'aquest single i del futur EP.
7: Són les 2:51, moment d'anar als esports.
8: Notícies en xarxa, esports.
7: Comencem parlant de futbol, de la selecció espanyola que es va imposar a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League.
21: La Mitja Mal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans amb un gol de Gordon, però Alex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente.
7: Més futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
21: Les blaugranes es van imposar ahir dissabte 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patri Garro. Pel que fa al Badalona Women, aquestes van perdre el minut 96 de partit davant la Granada per 0-1. Avui és el torn de l'Espanyol, que visita el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves busquen el seu segon triomf consecutiu d'aquest curs.
7: Ens n'anem al bàsquet, tret de sortida a la Lliga ACB.
21: Novament, 5 equips catalans prendran part d'una competició que engega aquest cap de setmana del curs 26-27. Ahir va debutar el Manresa amb derrota a la pista del Bilbao per 107-92. Per la seva banda, el Barça va superar l'Eima Corunya al Palau de la Grana per 119-101.
7: I avui ha estat el torn del Joventut, que ha perdut a la pista del Breogán. Per la seva banda, el bàsquet Girona debuta a Fontejau contra l'UCAM Múrcia a partir de les 5. Tenim la prèvia precisament d'aquest partit des de Girona FM, Marc Treserres.
9: El bàsquet Girona disputarà la seva 5ª temporada consecutiva a la Lliga CB i debutarà avui a Fontejau contra un dels equips més potents de la Lliga, l'UCAM Múrcia. Així ho va demostrar l'equip de Cito Alonso la temporada passada, en quedar quarts classificats en Lliga regular i batent el seu rècord de victòries a la seva història a la Lliga CB. Per tant, partit complicadíssim pel conjunt català, que comptarà amb nou cares noves, amb el debut sobretot especial de McClung, jugador que va guanyar el concurs d'esmaixades l'NBA durant 3 anys consecutius, i també de l'última incorporació Jacel Pérez, un dels jugadors revelació la temporada passada a la Lliga CB. També més novetats a la Lliga del Girona, molts jugadors que debutaran en la competició, com Whittaker, també, per exemple, jugaran David Enguessant, continua també convalescent Maxi Fiedelup, i tampoc podrà jugar avui un dels nous fitxatges, el jove Isaac Vázquez Kung. D'altra banda, l'ala pivot eslové és dubte fins a última hora. Veurem el Girona si és capaç de tombar a un Múrcia que a les dues últimes temporades s'ha endut el triomf de Girona.
21: I avui a les 6 l'Irene de Lleida tancarà la jornada visitant en el València.
7: També parlem de bàsquet femení. El Manresa disputa aquesta tarda a partir de les 5 a Mollerussa la final de la Lliga Catalana davant del TGN Bàsquet. La prèvia des de Ràdio Sallent, Pol Farell.
10: L'equip Magenta arriba a la final en el seu millor moment, després de completar una gran pretemporada. I el canvi de cicle, el nou entrenador i 8 cares noves, el Manresa CBF està mostrant un gran nivell en tots els partits. Les victòries contra el Bàsquet Almeda i el Cila 21, rival de la categoria, confirmen el nivell ascendent i el potencial de l'equip. Davant, es trobaran el TGN Bàsquet, que va imposar-se a la Viladecans i el Mataró, al grup 1. El Tarragona també té un entrenador, però ha aconseguit mantenir el bloc principal de la plantilla. L'entrenador del CDF, Adrià Martínez, deia això just després d'obtenir bitllet per la final.
11: Doncs amb il·lusió al final, perquè no ens ho esperàvem no, ni sí ni no. Realment, o sigui, veníem aquí, sabíem que era pretemporada, que al final ens havia de servir per rodar. Hem aconseguit treure els dos, a més treure els dos amb unes primeres meitats molt bones i amb unes segones que ens ha costat remar, o sigui, ens ha tocat remar en contra i ho hem sabut fer. I ara a gaudir del cap de setmana vinent, i si cau perfecte i si no, no. Nosaltres el nostre focus sabem que és l'inici de Lliga i volem arribar a l'inici de Lliga on ens toca.
10: L'equip Magenta té els dubtes d'Eva el Masquer i en Déu Cocariu, que no van poder jugar davant el segle XXI.
7: Parlem també d'handbol. El Barça ja està jugant la segona jornada del Mundial de Clubs. Els blaugranes s'enfronten des de 2:45 al El Zamalek egipci. Ara mateix, minut 22 de la primera part, i els blaugranes dominen per 5 gols, 13-8.
21: Els Braganes de Carlos Ortega van derrotar el Piñeros a l'inici de competició i juguen al primer lloc del grup contra aquest conjunt egipci, que també va guanyar el seu primer partit. Recordem que l'equip català defensa el títol aconseguit l'any passat.
7: I acabem amb un apunt de ciclisme. A les 3 es posa en marxa la prova en ruta dels Mundials que celebren al Canadà amb un representant català al pilot. Parlem de Marcel Camprubí. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
13: A veure, parla una mica tu.
14: Hola, sóc el López.
13: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
14: Vale.
13: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
14: Em van a Morgades Valldosera?
13: Sí, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
14: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
13: Vale, doncs ja està.
15: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola negra.
5: Bola negra.
6: Bola negra.
7: ¿Por qué te han echado la bola negra?
8: ¿Qué te han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Buen chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
11: Soy Joe, yo Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: Continguts en xarxa.

Hola amics, deixant enrere ja l'estiu, abracem aquesta nova estació, la tardor. Recordem tots plegats que al principi, en un principi millor dit, la tardor és l'estació de les fulles, les castanyes, els bolets i, com no, els cargols amb banyes. Aquestes són algunes de les dites populars que ens acompanyaran al llarg d'aquesta estació. Una estació de trànsit des de la calor de l'estiu a la fred de l'hivern. Entremig, com no, la tardor que ens ocupa en aquesta ocasió. També se sol dir que a la tardor ni fred ni calor. I deixant una mica enrere aquestes dites catalanes, continuem amb el que ens ocupa, la música de la nostra ràdio Nostàlgia, recordant aquella música que ens va acompanyar al llarg de tota una època, l'època més important per a tots nosaltres, la nostra vida. I comencem la nostra ràdio Nostàlgia en un tema per recordar aquella fotografia perduda, aquella fotografia que possiblement en un temps ens va interessar tant.

fets que sense dubte ens porten moments inolvidables de la nostra vida. Continuen a la nostra ràdio Nostàlgia, moments per recordar. Cançons que en aquell temps ja adelantaven un gran èxit pel personatge que les cantava. Us estem parlant de Joan Manuel Serrat. En els seus primers èxits, concretament, aquell romàntic tema que vam escoltar i hem escoltat tantes vegades, en la seva interpretació original, Paraules d'amor. Joan Manuel Serrat.

0: Vicente Fernández desde Mèxic. Làstima que seas ajena. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
0: I continuem el nostre llistat de records musicals a l'any 1966, en la veu de Herb Alpert, Jo no soy ese amor.

Fer pal per trompeta i veu. I continuem endavant després d'escoltar aquest tema, aquesta música tan relaxant aquí a través de la teua sintonia preferida. Ja saps, 40 anys d'èxit des dels anys 60 fins al 2000, final del segle XX aquí a través de la teua sintonia. I com no, seguim endavant en la música que possiblement ahir vam estimar tant i que cal recordar. Diu que era un príncep indi, era un personatge que tenia una gran presència, això sí, i també una gran veu. El seu nom, Kuldeep, el seu tema, Ojos d'Espanya. Gaudiu d'aquest preciós tema.

com sabeu, doncs la tardor, a més, també posa coses maques. No se'ls cauen les fulles i els arbres queden despullats, sinó que es troben, doncs, castanyes, es troben bolets, i també té una part molt dolça, els panellets i, com no, les primeres tastes dels torrons de Nadal, perquè aquesta estació dura fins al 21 de desembre. I nosaltres aquí, doncs, amb la música, recordant la veu d'Emilio José, un tema que possiblement no es va escoltar gaire, però que nosaltres l'apreciem i l'estimem molt. La playa és la veu d'Emilio José.

0: A través de la teva sintonia preferida, gaudint i escoltant la música que porta escrita part de la nostra vida, part de les nostres vivències. Des de la tardor, recordant els rovellons i els panellets. Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan. Quantos recordes?

I des de l'any 1968 ens arriba la música i el ritme d'un grup que s'anomenaven Los Ángeles, i el seu tema és Mañana, Mañana.

any 1971 un senyor que era així molt voluminós, doncs ens va fer vibrar a tots en un tema que cantava també en el seu idioma natal, Bailemos.

Estàs recordant aquells 18, 19, 20 anys, 21 anys que te trobaves tan bé quan ballaves aquestes cançons en aquelles discoteques d'aquella època? Continuem aquí. Aquí estem segurs que a través de la teua sintonia, aquesta sintonia que estàs ara i que prefereixes, trobaràs la música que no trobaràs a cap lloc. Estem segurs que els records que podem portar nosaltres no els trobaràs a cap més lloc. Això no volem presumir, falsa modèstia volem dir, però estem segurs que és així. No trobaràs aquesta música enlloc, allà on la busquis, perquè és música pertany a unes vides concretes que ja ha passat una època per ells, però nosaltres la recordem perquè pertanyem en aquesta vida ja passada. 40 anys d'èxits, 40 anys de records, des dels anys 60 fins al 2000, 4 dècades. I per fer una prova del record i de la memòria, quina recorda a Fórmula Quinta en aquell 9 sobre 10?

I el que més ens faltava ara era un jardí de roses. Un tema que ens interpreta la seva autora, Lynn Anderson.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

it on down to the funky disco sound.

0: Maria Jurado.
1: Benvinguts a l'edició 661 de Hot Dance 80. 17 temporades portem amb vosaltres i aquesta temporada ens dedicarem, doncs, a fer la secció La història de l'Italo Dance. Vàrem començar amb Gazebo i avui el protagonista serà Ken Laszlo. Gianni Coraini, nascut a Mantua, és una de les veus més icòniques de l'Italo Disco de meitat dels 80. Amb un timbre agut i potent, va gravar sota diferents pseudònims amb el segell Memory Records.

Hey Hey Guy, produïda per Stefano Condari i Claudio Cecchetto. La famosa trucada de telèfon simulada en anglès al principi la van improvisar a l'estudi fent servir un micròfon de baixa qualitat per donar-li textura d'auricular. Un any més tard, un dels grans èxits de Memory Records Europa i Llatinoamèrica. La melodia principal de sintetitzador la va compondre Giuliano Crivillente, combinant el Roland Juno 106 amb un Yamaha DX7.

La veu de Corain anava tan buscada a Itàlia l'any 86 que va gravar aquest tema Don't Cry el mateix dia que feia coros per a dos projectes més d'Italo Disco amb noms diferents.

dissenyat amb un tempo més accelerat pagant el High Energy per competir a les pistes de ball de clubs britànics i nord-americans, el recurs del compte enrere amb vocoder va ser molt limitat.

La música dels Boniem, qui no la recorda? Aquest va ser el seu gran èxit, Daddy Cool.

La música de Dan Harmon, un home que ens va deixar el 22 de març, el 94, als 43 anys.

Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és...

d'èxit a Max Music, que van fer-ne tres versions. L'original, dedicada a Sitges. Després van fer Lloret. I també van fer una dedicada a Canàries.

I de Catalunya ens anem un altre cop cap al País de la Bota amb Silver Pozzoli i Hard on My Dream.

per aconseguir aquest cor tan característic que es van superposar fins a 12 pistes a veu del mateix Silver Pozzoli a l'estudi. I és que, esclar, els mitjans que hi havia als estudis de gravació als anys 80 no tenen res a veure amb els mitjans que hi ha ara actualment. I seguim ara música des de Canadà. Malauradament ja no podrem escoltar més música de Lime perquè els dos components han anat al cel.

I no ens movem de Canadà. Des d'allà ens arriben els Transics, liderats per Pascal Larguinart. Es va inspirar en la pel·lícula Tron i l'arribada del vídeo domèstic. El sintetitzador va definir el sintopop canadenc i va influir directament a l'Italo Disco.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, 70s, 80s, 90s. Recorda, ens pots trucar al 626-77-55-14. Bueno, més bé que trucar, enviar notes de veu. I seguim amb més històries a Hot Dance 80.

I ara ens arriben els Coto amb China's Revenge. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors.

és el que diem. Hi ha formacions que aconsegueixen tenir èxit amb diferents cançons i altres es queden amb un hit wonder. Per exemple, em quedo amb la següent.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Elles són Sensitive Wall i això és Get It Up. I ara anem a escoltar una que s'anomena Café del Mar i la porten Energy 52 3 on 1.

La música que funcionava a les pistes de ball als anys 90. Anem ara a escoltar una cançó que hem escoltat com a 4 o 5 versions, però aquesta l'hem deixat sempre força de banda i avui mira, és la seva oportunitat. Ells són els KWS i això és el Please Don't Go.

cançons que triomfen amb totes les versions que es fan, perquè és que ha funcionat tot. I de la música de Kiwi és Please Don't Go, anem a escoltar en One amb Metal Hammer.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical per Barreja Show. I dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Que sí que us penseu que la Sabrina només té aquesta cançó? Boys, boys, boys. Doncs espereu el proper programa.

El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Setmana més sobrepassats amb el munt d'àlbums que arreu del món, en el que fa referència a la música country, s'extreuen àlbums senzills i no donem a l'abast per portar-los tots. Un d'ells és aquest disc que celebra el 50è aniversari del món de la música dels Melamy Brothers. Bé, uns quants més, però va ser el 1976 quan aquesta gent va començar a cridar l'atenció. 50 Years On es diu l'àlbum i també el senzill que ens han portat amb aquestes memòries de música, de carretera, de milles corregudes i de països visitats, entre ells aquí a Barcelona també van estar amb el seu moment. 50 Years of Music és el títol d'aquestes projeccions dels Melamy Brothers, de dos dels germans més importants que ha donat la música country en tot aquest temps. I 50 anys després encara continuen junts i portant-nos temes com aquest 50 Years On que acabem d'escoltar, o aquí amb vosaltres i el temps de country, el club del country, aquesta que escoltem ara mateix des del mateix àlbum, és Same Old Sad Old Song.

0: Country.
1: El Club del Country amb Rafael Corbí una setmana més. El que celebrem són els 50 anys dels primers èxits a les llistes dels Melamy Brothers, perquè de fet aquest duo de germans es va començar a fer escoltar a finals dels anys 60 i fins i tot ja havien publicat algun senzill, com per exemple una cançó en la qual només en David hi era resaltat, el Nothing Heavy, que no va tenir cap èxit. Suggeriment del bateria de Neil Diamond, en Dennis St. John, varen realitzar el senzill Let Your Love Flow, escrita per un dels companys de carretera de Neil Diamond, el Larry Williams, i aquest va ser un número 1 als Estats Units, no només en country sinó també en llistes de música pop, i a més en diversos països arreu del món els van portar a fer una gira multitudinària. El que celebrem són els 50 anys aquest Let Your Love Flow, el primer gran èxit, debut, podríem dir, com a senzill dels dos germans, dels Bellamy Brothers, en David i en Howard. Ells ens han portat aquesta segona cançó que hem escoltat, aquest Same Old Sad Old Song, des d'aquest àlbum que ens recull els 50 anys de la seva carrera artística. Ens recull, no, de fet és un àlbum nou amb cançons com les que escoltarem també a continuació. Una tercera, si voleu acompanyar-nos per escoltar el tema que porta el nom de Hula Moon.

continuen mantenint la màgia amb la seva música i en la seva veu. Qui ho diria, doncs, que en David, el germà petit, acaba de celebrar el seu 76è aniversari, mentre que el germà gran, en Homer Howard, acaba també de firmar ja el seu 80è aniversari. Els Bellamy Brothers ens han acompanyat al començament d'aquesta edició del Club del Country i ho fan ara mateix amb un duo, o un trio, hauríem de dir, amb una de les cantants també històriques de la música d'aquells anys, Jenny Frakey, amb Windows, Not Walls.

Un senzill que ara aviat farà 10 anys va arribar al número 1 de les llistes americanes. Aquesta cançó, anomenada I Could Use a Love Song, pertanyia a l'àlbum Hero de l'extraordinari artista que és la Maren Morris. Del seu àlbum de debut, el Hero del 2016, la mateixa Maren Morris va escriure aquesta cançó amb Jimmy Robbins i Laura Velst. És un dels temes que es trobava amb aquest àlbum, amb aquest Hero, com dèiem, el primer treball discogràfic que contenia 11 cançons. Poc després va sortir una edició de Lux que incluïa 3 temes més, fins a arribar als 14.

I ara s'ha publicat aquest 2026 una altra edició, en aquest cas amb fins a 6 temes més, alguns dels quals són peces originals, demos originals de cançons que trobaven a l'àlbum, com el Sugar, el Company You Keep, I Wish I Was i Drunk Girls Don't Cry. En total, que aquest àlbum té un munt de cançons, perquè si el voleu disfrutar val realment la pena. 20 peces per gaudir de la música 10 anys després de Maren Morris, en cançons que també van triomfar en aquest moment, perquè si hem recordat aquesta que acabem de presentar-vos, aquest I Cool Off Use Love Song número 1 del Use Can't Replay, també podrien recordar altres cançons fabuloses, com per exemple el tema anomenat My Church, que ha estat un dels meus preferits.

magnífica intèrpreta d'Arlington, a Texas, on va néixer el 10 d'abril del 1990 i que s'ha passejat per les llistes d'una manera magnífica, tot i que les darreres cançons que ha publicat d'ençà del 2022, pràcticament cap d'elles ha arribat a trepitjar les llistes americanes, però continua sent una artista a seguir. Una de les cançons noves que es troben amb aquest disc, Second Wink, del Hero, és We Can't Be Friends. No.

una passada la música d'aquest duo que ens aporten country modern i tradicional tot barrejat, format per una parella de marit i muller, Tim i Taylor, Tim Gore i Taylor Gore. Ell ha agafat el cognom del seu home. Són coneguts pel seu estil autèntic de la cultura, bàsicament amb molt de western també, tocant de l'oest americà, i es divideixen el temps entre Colorado i Nashville, òbviament. En Tim és originari de Corbin, a Kentucky, i la Taylor és de Grants Pass, d'Oregon. Es van conèixer a Nashville, es van formar com a duo el 2014 i finalment es van casar el 2021. A principis de 2026 van llançar el seu àlbum titulat The Whiskey Still Burns. What You Say We Don't és una de les cançons, i aquesta n'és una altra d'elles, la que dóna nom amb aquest treball discogràfic.

fabulosa la música de Tim and Taylor, així es fan anomenar ells dos, aquesta parella que ens condueix, al meu entendre, molt bona música, i falta que feien també l'actualitat de la música country per donar aquest toc més característic, més tradicional a la música moderna. Tim and Taylor, amb una tercera i darrera cançó d'aquest disc, la que és la peça d'amor, que es diu When You Love a Cowboy.

És una de les cançons populars, Other Side of Lonely, de la llarga durada d'aquest intèrpret que avui us presentem també amb el nostre programa In What It Looks Like. És la música de Brandon Whisham, cantant i compositor emergent de música country originari de Savannah, de Georgia, i criat a Williamstown, a Carolina del Sud. Conegut per la seva veu profunda, amb unes lletres molt emotives, ha aconseguit darrerament fer-se un lloc destacat en la indústria actual de Nashville. El gran Salal va fer amb una cançó, Pain Won't Last. Va ser la primera cançó que va escriure dedicada al seu pare, que acabava de morir. Un tema que va cridar l'atenció de la superestrella del country actual, Bailey Zimmerman, que la va incloure amb el seu àlbum de platí, Religiously, The Album. Aquest impuls hi va valdre a Whisham un contracte global de publicació en Warner Chappell Music i The Core Entertainment. A partir d'aquí, ell s'ho ha currat de valent amb la seva música. Recentment ha debutat el gran Old Opry. D'aquest àlbum, Ain't What It Looks Like, recordem també la cançó Tears in Her Tequila, que també forma part d'un EP

Ens encanta la música i presentar-vos àlbums com aquests nous d'aquesta setmana que us hem portat: Bellamy Brothers, Maren Morris, Timon Taylor o Brandon Wisham, amb aquest disc que us portem a terme. Amb Nothing Left to Burn tanquem aquest cercle de tres cançons presentant el seu disc Ain't What It Looks Like. Ell és el cantant de Georgia, com he dit, radicat a Carolina, Brandon Wisham.

Recte final del nostre espai i anirem amb una veu dolça com poques, perquè aquesta artista nascuda el 8 de gener de 1975 que ens acompanyarà amb els minuts finals del Club del Country, nascuda a Houston, a Texas, és la Catherine Tiff Merritt. Alguns la consideren molt country, de fet va estar nominada amb el seu àlbum Tambourine per un Grammy com a millor àlbum de country, i d'altres no ho consideren tant. Nou àlbums d'estudi, un d'ells una edició d'aquestes que en diuen de luxe, el del Traveling Alone Show, és el darrer àlbum que ha publicat el 26 de juny amb One Riot Records. Escoltem la cançó que obre el disc, aquest tema preciós, com tots els seus, que porta el nom de Finest Feelings.

va fer 20 anys ja del seu únic èxit a les llistes de música country, aquell en disc anomenat Tambourine, que va publicar el 2004 amb el senzill Good Hearted Man, que va ser un número 60, un èxit menor a les llistes de country, la seva única aparició. Per mi que és un artista que valia molt més del que les llistes indiquen i val la pena escoltar la seva discografia. Precisament l'any passat va editar una edició de luxe d'aquest àlbum, d'aquest Tambourine, i a més va editar també una col·lecció impressionant de demos enregistrades a la cuina de casa seva amb aquella època. Time and Patience, Tambourine Kitchen Recordings on One Riot Records. Va ser magnífica. Ella mateixa es definia com una bona escriptora, no de les millors, amb una banda que no era prou bona, però que tenia gran gent i grans amics. Això és el que ens ha portat la Thief Marriage amb aquestes cançons per acomiadar el programa d'avui. Una més d'ella, d'aquest darrer àlbum que ha publicat. Look What Love Just Did és el tema que us presentem des del seu Sugar, àlbum de 2026. Que vagi tot molt bé, ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: M'ha adaptat el flyball.

0: Hello, family! Ja hi tornem una setmana més des d'aquí, des de Vilafant FM, com sempre, en tot preparat per repassar la llista del Top 30. Dintre d'aquests ja finals de setembre, que la calor de mica en mica es va deixant, arriba la tardor i deixem ja enrere aquest estiu 2026, que ens ha portat moltíssima calor. Però tranquils, eh? Nosaltres, per escalfar l'ambient, som únics. I per això tenim preparada la millor música de l'actualitat que començarà a sonar ara mateix aquí a la sintonia de la ràdio des de l'estudi número 1 de Vilafant FM. Qui estarà amb vosaltres en aquests propers 120 minuts? Si us parla en Lluís Guerrero. Benvinguts una setmana més a la repassada del Top 30. I com sempre, com de costum, comencem parlant de les novetats de la setmana. Què et sembla? Som-hi?
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, avui en tenim dues ben calentones. La primera de David Guetta, You and Me, Me and You.

0: amb la veu i la participació de Sasha, Close My Eyes, Illenium i Marshmallow, una altra de les novetats importants d'aquesta setmana. Com sempre, com de costum, la proposta musical Calentona de Marshmallow. Dues novetats aquí a la cintura de la ràdio, dues novetats al Top 30. I de les novetats, a tot el contrari, ens anem als cap, marxen fora de la llista.
1: Surten de la llista.
0: My Towers, que no ha acabat de funcionar.

0: Aquest, el seu Bizarrap, no ha triomfat el que s'esperava d'ell, eh? 9 setmanes de la llista, ens abandona des del 26.
1: Però el real se vale.
0: Tot el contrari d'aquesta sorpresa que va començar a sonar a finals de juliol, principis d'agost. Gordo, Loco Loco. 12 setmanes de la llista, marxa des del 19.

0: Com dèiem, ens abandona després de 12 setmanes estar a la llista, amb una de més, el Maladí.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Una altra de les sorpreses d'aquest estiu 26. El Maladet. Tres que ens abandonen, això vol dir que tenim novetats a la llista. Tres d'importants que començaran a desfilar ara mateix. Però, com sempre, començarem des de baix a tots, des del lloc número 30.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
0: Viu l'estiu a nosaltres. Viu des d'aquí, des de Vilafant FM, amb la repàs habitual de la llista del top 30.
2: Número 30.
0: I despeguem en Shakira.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

0: Let's go! La proposta musical de Shaquille i Burna Boy, el Die Die, 23 setmanes a la llista des del lloc número 30, i a més a més una cançó que serà recordada en tota la vida.
1: Número 29.
0: Maisak i Nicky Jam ens parlen con amor, rufant des de la posició número 29, 11 setmanes que ens acompanyen.

0: Així és com sona Maisa Gig en companyia de Nicky Jam des del lloc número 29 amb aquesta proposta que ronda per la llista fa 11 setmanes. Ens acostem un mes en l'aire.
1: Número 28.
0: La proposta és de Maluma i Ryan Castro.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 27.
2: Vinga, som-hi, més canya de la bona, en Quevedo i Elvis Crespo, parlant de La Graciosa, 19 setmanes a la llista.

0: És la Graciosa, aquesta illa amb la qual s'ho passa d'allò més bé que Bedo i Elvis Crespo. Ens anem fins al lloc número 26.
1: Número 26.
0: Perquè arriba la primera novetat d'aquesta setmana.
2: It's new, new, new, new, new, new.
0: Enganxo, enganya en ritme la nova de Karol G.

0: Aquesta, aquesta novetat de la Karol G amb Rusoski i el seu track que s'anomena Automático. Why now? Sona molt bé i ens anem fins al 25 de la llista. Music Power. Per més ritme.
1: Número 25.
0: Jay Weller de Lejitos.

0: Mescla impossible de Lejitos. La proposta de Jay Weller sonant a la llista amb aquesta posició número 25 de la llista. I canviem d'estil, canviem de ritme.
1: Número 24.
0: És la proposta de Tujamo.

0: Així és com sona aquesta peça de Tujamo, el seu My Mind, que sona aquesta setmana directament des del lloc número 24, 13 setmanes a la llista, i arriba el 23.
1: Número 23.
0: I en el 23, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: És la proposta i la peça de Alesso, Smoke Machine. Lights low and they turn green, give it to me now.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: La música continua sonant i ens acostem en el 22 per descobrir a la reina del pop.
4: Número 22.
3: Madonna, Bring Your Love.

0: La proposta de Sabrina Carpenter i la Madonna, que ocupen aquesta setmana aquesta posició número 22, ens deixen a les portes del 21, i en el 21 que passa, doncs molt senzill, novetat a la llista.
1: Entra en llista.
2: Número 21.
0: Ai, aquesta que farà que ploris. Era això? És les paraules de Tatiet.

0: Una pregunta i una resposta. Era això, la peça de The Tietz, novetat a la llista, lloc número 21.
1: Número 20.
0: Vinga, My Towers, un anamàs. Música.

0: Un nena más. Ni dos ni tres, eh? La proposta de My Towers, que sona la llista del top 30, com deien, col·locant-se aquesta setmana al lloc número 20, 22 setmanes fent-se acostat.
1: Número 19.
0: I aquesta, el Fire Fire, porta molt menys temps i sona molt més bé. És una veritat com un piano.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: La teva música que continua sonant, perquè hem deixat enrere la música Shima amb el seu Firefire i ens acostem directament en el 18.
3: Número 18.
2: Amb la Becky G i el seu Automático.

0: És el track, és la música, és el ritme de la Becky G, que va amb Automático. I deixa pas al lloc número 17 de la llista.
1: Número 17.
0: Que ocupa Nueva Línia i Quevedo ens parlen del gol.

0: Vale.
1: El Golpito, la proposta de Quevedo en nova línia, com dèiem, sonant aquesta setmana el 17 de la llista del Top 30, porta 11 setmanes fins a costat. I escalem un lloc fins al 16 per trobar més bona música.
2: Número 16.
1: El ritme no decau. El Xiringo, estiu 22.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Número 15.
2: Ja hi som a la meitat de la llista i ho farem anant de vacances a Madrid. Sí, a Madrid, i ho farem en companyia de Farruko.

0: Com dèiem, dedicat a Madrid aquest treball de Farruko. Segona setmana a la llista del top 30 i ocupa la meitat. No està gens malament per començar, eh?
1: Número 14.
0: Vinga, la música és de Joel Corry amb el seu Whisper. I can...

0: Aquest és el Whisper de Joel Corry, com dèiem, ocupant el lloc número 14 de la llista, setena setmana que ens acompanya i deixant ja el llistó molt alt. Ens anem fins al 13. Tornem a la música més convencional.
1: Número 13.
0: Omar Kurz, el seu treball amb Ozuna, el Zizi.

0: con Flow, Omar Kurz, Ozuna, el seu Zizi, sonant des del lloc número 13, i la música continua desfilant perquè aquesta posició número 13 fa 5 setmanes que està lluitant per assolir posicions més altes. Poc a poc, de mica en mica, Ozuna i Omar Kurz s'ho van guanyant. El que s'ho ha guanyat de totes totes i molt ràpid ha sigut el lloc número 12.
1: Número 12.
0: Per què? Perquè solament en 3 setmanes ja ocupa el 12, és My Towers i el Garita Feliz.

0: Te puedes desahogar las baladas de Mike Towers, Carita Feliz, com dèiem, un triomf per aquesta proposta musical que en solament 3 setmanes remunta directament fins a aquesta posició número 12. Cap a l'11!
1: Número 11!
0: En Reels, amb el seu Quien te ve? Pues yo te veo.

0: Sonen aquesta setmana directament en el lloc número 10 de la llista i deixant pas al lloc número 9 amb Lola Índigo.
1: Número 9.
0: Li acompanya Lucho amb el seu Bachatón.

0: Des de Canàries, Lola Índigo, Lucho i el seu El Bachatón varen ser número de la llista i es troben ara mateix amb aquesta posició, número 9.
1: Número 8.
0: J Balvin, Una a la vez. Al tanto amb la lletra, escolta-te-la bé.

0: La proposta està en fire, la proposta de J Balvin, Ryan Castro, una a la vez, porten 18 setmanes a la llista, la passada setmana ocupàvem el mateix lloc, el lloc número 8, i tenen tendència a de mica en mica anar baixant perquè ja comença a estar una miqueta gastada aquesta proposta que ens hi porten.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Vinga, som-hi! El lloc número 7 en Hagel.
2: Número 7.
0: Moving to the Sun.

0: Ha sonat dintre de la llista durant moltes setmanes, ha sonat directament a la llista durant 16 setmanes i ha assolit com a major èxit el número 1 de la llista una setmana i després va decaure ja. Estem parlant de Hagey i el seu Moving to the Song, que com dèiem aquesta setmana ocupa el lloc número 7. Entrem ja a la posició número 6.
1: Número 6.
0: En Danny Six, és una sorpresa, és el seu Que s'aturi el temps.

0: volíem estar.
1: Estem aquí on te volíem estar perquè s'aturi el temps, no hi podem parar. La proposta de Tani Six que sona en el Six de la llista del Top 30.
2: Número 5.
1: Omar Kurz, Està Coco.

0: Sube, sube la Omar Kurz, el seu Coco, com dèiem aquesta setmana, lluitant per aconseguir arribar més en l'aire de la llista. De moment es queda estancat en el lloc número 5. No està gens malament, tinguent en compte que aquesta peça porta al tanto, agafa't fort, 17 setmanes al top 30.
1: Número 4.
0: Quevedo, El Baifo.

0: programa a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Número 3.
2: Ai, que ens acostem al nostre número 1. Ai, que estem molt a la vora. Ai, que falta molt poquet per acabar. Sona Nord i el seu Tall to You.

0: Increïble, ocupa el lloc número 3 de la llista i ens deixen el lloc número 2, calentet, calentet de veritat, eh? El lloc número 2 és per Manuel Turizo.
1: Número 2.
0: En companyia d'Elena Rose.

0: Des del 2, aquesta és la proposta de Manuel Turizo, Lina Rose, La Setmana. I és el moment de conèixer qui és el nostre número 1 aquí al Top 30.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Capdavanter de la llista, Ana Mena, Lola Índigo, Petit Ova.

0: Anna Mena, esclar que sí, el seu track juntament a Nola Índigo, Petito Van, número 1 de la llista del Top 30. I ara sí, és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 per aquesta setmana. Des del 10, Jason Derulo, La Melody, amb el seu Mi Chico, com deien, 8 setmanes de la llista. Un mes en l'aire, Lola Índigo i Lucho, des de les Illes, amb el seu El Bachatón. Continuem pujant fins al 8, J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez, Solamente una. En el 7, Hagel, el seu Moving to the Sun, que va fer història, porta 16 setmanes al Top 30. Danny Six, des del 6, amb el seu Que s'aturi el temps. Aquest porta 3 setmanetes i ja està molt en l'aire. En el 5, la proposta és d'Omar Kurz, el seu Coco. I en el 4, Quevedo, amb el seu El Baifo. Més en l'aire, lloc número 3, Superconductor, Tal to You. 5 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 3. I pujant del 4 fins al 2, aquesta que acabem d'escoltar, Manuel Turiz, Lena Rose, el seu La Semana. I ara sí, número 1 de la llista, després de 12 setmanes, Anna Mena, Lola Índigo, Petitoa. Que davanters de la llista s'ho mereixen, eh? Parlem ara de les novetats de la llista, les 3 incorporacions que ens han arribat aquesta setmana al Top 30.
1: Entra en llista.
0: La primera d'entra en el lloc número 26.
2: Número 26.
0: I es tracta de la Karol G, més coneguda impossible, amb aquest el seu nou track que està donant molt de què parlar i molta feina.

0: me now with the smoke machine.
1: Aquesta és Smoke Machine, aquest treball musical de Alesso. I per acabar, la tercera novetat de la setmana...
2: Número 21.
1: Sonen The Diets. És el seu track. Era això? Era això?

0: Novetat a la llista de Dati Edge. Era això. Entren directament a formar part de la llista en lloc número 21. Parlem ara de les sortides, de les propostes que ens abandonen aquesta setmana aquí a la sintonia de la ràdio, els que surten de la llista.
1: Surten de la llista.
0: La primera, My Towers.

tingut l'èxit que s'esperava. 9 setmanes de la llista, marxa des del 26. I ens deixa amb una que sí que ha triomfat aquest estiu. Aquesta de Gordo, Loco Loco.

0: Tú me tienes loco, loco, muy loco. I per acabar, la tercera que ens abandona després de 13 setmanes és el Maladí.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladet. El treball que sona així. Ens abandona aquesta setmana, després, com dèiem, de 13 setmanes, i les novetats de la setmana també ja arribem a escoltar-les ara mateix.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera de les dues propostes, David Guetta, You and Me, Me and You.

Mellow, el seu nou track. També, com no, sonant aquí a Vilafant FM per recordar-nos de les dues novetats que poden formar part de la llista. David Guetta i Mars Mellow. Esperem les vostres votacions per mirar com queda l'assumpte per la propera setmana. De moment, això és tot per avui. Recordar el nostre número d'aquesta setmana, que és molt i molt potent, i ens acompanya Ana Mena i Lola Indigo amb el Pati Toa. Una forta encaixada d'en Lluís Guerrero. Fins aquí 7 dies. A passiau!

0: I hola, què tal? Benvinguts a nova edició de Rojo Plus, programa 1169, des del 96, fent-vos costat aquí, a Ràdio Vilafant FM. Com sempre, en totes les propostes, el blues més actual, el nacional, l'internacional, blues en el record, amb grans llegendes i d'altres músics dels anys 20, 30, 40 i 50. També blues en directe a l'estudi de la ràdio i entrevistes. El programa el pots escoltar en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com i tens els podcasts dels diferents programes. A més, el pots seguir per les xarxes socials, Facebook, Twitter i a Instagram. I com sempre, adreça de correu electrònic per dir la teva o fer-me arribar al teu blues, rejoblues@hotmail.com. Amb molt de gust, com sempre, us parla en Josep Palmada. Temps per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact social networks Facebook and Twitter and the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: El blues, el protagonista, aquí en la teva emissora, apropant-te tot el més nou. Avui, unes propostes interessants. Comencem amb Rob Stone, acompanyat de David Giorcelli, amb aquesta gran banda que té en David. Després, Hola, soy Lola Blues Band, des de Mèxic. La música també, el més nou de Dick Robillard Band, amb una sèrie de convidats molt importants. Una molt bona proposta d'un gran bluesman, Mick Colassa, i la gran veu de Demetria Taylor. Aquestes són les propostes d'avui, aquí, en la sintonia del Rejo Blues, com sempre, des de Ràdio Vilafant FM. Els primers convidats, Rob Stone, en David Giorcelli, en directe des de Barcelona. Després ja us explicaré qui els acompanya. De moment, si us sembla, comencem escoltant aquest hit and stack.

Brutal aquest treball discogràfic gravat en directe a Barcelona el 3 de novembre del 2019 al Milano Jazz Club de la ciutat comtal per Marquis Records, i bé, m'ho va facilitar, m'ho va fer arribar en David, David Giorcelli. Cal dir que aquí hi ha grans músics, com sempre en Rob Stone a la veu i a l'harmònica, liderant aquesta formació, David Giorcelli al piano, un dels grans pianistes que tenim de blues, boogie-woogie de casa nostra. Un altre gran músic internacional, Michael Wiseman, és un guitarrista també a tenir en compte. I, com no, el baix, el contrabaix, Oriol Fontanals, un dels grans baixistes catalans, i en Reginald Vilardell, un dels grans bateristes també a destacar de casa nostra. Hem començat tot i escoltant dues cançons, el Hide and Shake, i després aquest Ken Turn Black de O'Clock. Aquest tema és del mateix en Rob Stone, i bé, propostes a tenir en compte. Anem a escoltar tres cançons menys per tancar la presentació d'aquest treball en viu i en directe gravat, com us he dit, a Barcelona, al Milano Jazz Club el 2019. Un treball en viu impressionant, i ara us vull deixar amb tres cançons més. La primera serà el Too Many Drivers, un tema de Big Bill Bronzy. Després seguirem amb el You Art Sweet, un tema de Little Walter, i per acabar amb el Little Girl, que és un tema de Floyd McDaniel. La música en directe, en Rob Stone, acompanyat de David Giorcelli, Michael Wiseman, Oriol Fontanals i Reginald Vilardell, aquí, en el Red Hot Blues.

Des de Tijuana, des de Mèxic, una banda que porta 11 anys vinculada ja al món del blues, ja són uns quants anys i bé, es mouen dins l'estil del blues més clàssic, el rhythm and blues i altres estils i gèneres dins aquest estil musical. Ells són... Soy Lola és la Olga Pérez, es fa anomenar Lola, és la veu, la gran veu d'aquesta interessant formació. Jesús Nieves és la guitarrista, Abraham Alvarado a la bateria i Cuco Macías al baix. Ells es presenten, com us he dit, des de fa 11 anys, des de Mèxic, des de Tijuana. Hola, Soy Lola Blues Band. Gran banda, avui convidada aquí en el Red Hot Blues. És tot un luxe poder tenir aquesta formació aquí. Anem a escoltar una cançó lenta, tranquil·la, composada per la Olga Pérez, per la Lola. El tema s'anomena Me Voy. Està sintonitzant el Red Hot Blues. Hola, soy Lola Blues Band, avui presentant el seu àlbum de debut.

Fantàstic aquest blues arrestat, un blues arrossegat. Ells són Hola, Soy Lola Blues Band, avui presentant aquest àlbum de debut en aquest 2022, 11 anys ja en la carrera musical d'aquesta banda des de Tijuana, des de Mèxic, i m'han enviat la seva música i aquí, pues, en el Rejo Blues és tot un plaer poder posar-la. Anem a escoltar una versió que fan del Route 66 de Chuck Berry, una altra de les propostes d'aquest seu nou àlbum.

Route 66, Hola, soy Lola, Blues Band, 11 anys en la carrera musical del blues, des de Tijuana, Mèxic. Ells són Lola, que és la Olga Pérez, el seu nom artístic Lola, en Jesús Nieves a la guitarra, Abraham Alvarado a la bateria i en Cuco Macías hi posa el baix. Ells fan aquest treball discogràfic, temes propis, versions, interessant àlbum que avui doncs, m'ha vingut molt de gust poder-lo presentar aquí en el Red Hot Blues. Per tancar el programa, I Am Good Woman, un tema de Cole Blount.

Seguiu sintonitzant el Rejo Blues després d'escoltar aquesta formació que ha debutat aquí en el programa. Hola, soy Lola Blues Band des de Tijuana, des de Mèxic. Al capdavant, la Olga Pérez, la Lola, amb aquesta gran banda i aquest interessant treball discogràfic. Ens hem quedat amb un dels grans de la música, grans del blues, Dick Robillard, de Dick Robillard Band. Ells han presentat des de Stony Plain Records un treball discogràfic nou, el They Called It Rhythm & Blues. Un àlbum en el que hi ha moltes col·laboracions de grans músics com en Duke James, també en Kim Wilson, en John Hammond, Sugar Ray Northia, o Matt McCabe, o la veu de Chris Scott, entre molts d'altres. Hem començat tot i escoltant la proposta amb la veu del mateix Dick Robillard amb aquest It Where You Spit Last Night. Anem a escoltar una altra de les cançons de l'àlbum. Ara la posa la veu i la guitarra Sue Foley amb una fantàstica banda que la recolza amb el tema No Good Lovers. Això és el Rejo Blues, Dick Robillard, Banna.

Déu-n'hi-do el potent que sona aquest treball discogràfic de Dick Robillard. Sue Foley hi posava la veu, i l'altra veu que sentíem era la d'en Dick. Un altre dels temes, el Here I Am Is, en Chris Scott, hi posa veu en aquesta cançó.

Un altre dels músics cantants, Chris Cott, que també ha format part d'aquest treball discogràfic, el The Call, The They Call It, Eton Rhythm and Blues, de Dick Robillard, amb aquesta fantàstica banda. Una altra de les cançons és el Rambler Blues, és en Sugar Ray Northia, amb la seva harmònica, que ens fa aquest tema. Estar en sintonia del Red Hot Blues.

Des del Rejo Blues, propostes a ritme del blues més actual, totes les novetats, i avui presentant també aquest de Dick Robillard's Band, el They Call It Rhythm and Blues, el nou treball discogràfic d'aquest gran músic de blues i d'altres estils també, perquè es mou amb altres gèneres. Anem a escoltar una altra de les propostes, el Trouble in Mind i la veu de Michelle Wilson. Baixem el ritme amb aquesta cançó tranquil·la.

Estàs en la sintonia del Rajo Blue. Recorda, un programa de ràdio que tens tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i rajoblues.ibox.com. Correu electrònic per enviar-me el teu blues, rajoblues@hotmail.com. A més, el programa el pots seguir per les xarxes socials, Facebook, Twitter i també a Instagram. Presentant a Dick Robillard Band amb aquest àlbum, el They Call It It Rhythm Blues, un treball de Stony Plain Records, una important companyia també discogràfica vinculada al món del blues, i avui us el presento aquí en el programa. Anem a escoltar una altra de les cançons. Era abans la música que us he presentat ara, concretament el Homeless Blues.

Déu-n'hi-do, fantàstica la música que es pot trobar en aquest treball discogràfic de Deacon Robillard, amb aquesta gran banda, són molts els músics que hi han, i presentant aquest They Call It Eden Rhythm and Blues. Anem a escoltar una darrera cançó, el Out of Here, Dick Robillard, la veu i la guitarra, Anita Shunanis a la veu, ells ens fan aquesta cançó, proposta des d'aquí, des del Rejo Blues.

A la sintonia del Rejo Blues, amb més novetats discogràfiques, hem escoltat la salutació que va fer Mike Colassa pel programa Rejo Blues, dedicant-nos a aquest petit blues pel programa número 1000, i bé, m'he molt de gust de tant en tant pues, anar recordant aquesta gravació, aquesta cançoneta que Mike Colassa va fer pel Rejo Blues. Mike Colassa la veu a la guitarra, també a les percussions, acompanyat de bons músics, i us estic presentant aquest seu nou treball discogràfic. Enguany en té un parell, però he triat aquest. Podia haver triat l'altre, però he triat aquest, el Day Call All Me Angler Milk. Un àlbum interessant, hem començat tot i escoltant aquest My Pencil One White No More, un tema de Bo Carter, i en aquí es podia escoltar l'harmònica d'Eric Hughes. Anem a escoltar una altra de les cançons, el Used to Be, un tema composat per el mateix Mike Colassa. A part dels diferents músics, la guitarra és la de Duke McLeod.

0: That's all I want.
1: Això és el Rejo Blues i us havia presentat un tema, però n'ha sonat un altre. Ara el posarem, per això. El Wasted Young, un tema del mateix Michael Asa també, amb Bobby Roche a l'harmònica, amb Brad Webb a la guitarra slide. I ara sí, ara us deixo amb aquell que us havia proposat, el Used to Be, un tema de Michael Asa amb Duke McLeo a la guitarra.

Mike Olasa amb la guitarra de Dick MacLeod. Una altra de les cançons, i col·labora Watermelon Slim a la veu i a l'harmònica, un tema d'en John McKell, és el Woodstock.

El més nou de Mike Colassa, They Call Me Oncle, una proposta interessantíssima aquest 2022, i tanco la presentació amb aquest Bless His Heart, un tema d'ell mateix, amb Eric Hooks a l'harmònica i en Bruce Webb a la guitarra slide.

Una gran veu, Demetria Taylor, des de Delmore Records, nou àlbum, el Superst Tot, un famós, un interessant treball discogràfic d'aquesta cantant, amb una bona banda i acompanyaments musicals molt bons. Aquest tema era un tema de Magic Sam, el You Belong to Me. Una altra de les cançons d'Eddie Taylor Jr. és el tema anomenat Welfare Blues.

Déu-n'hi-do, així deu sonar aquest àlbum de Demetria Taylor. Anem a escoltar una altra de les cançons. El tema que us vull presentar s'anomena Blues Early This Morning. És un tema de Vera Taylor i a la veu es pot escoltar a Demetria Farr.

Déu-n'hi-do, així de bé canten i així de bé ens presenten aquest treball discogràfic Demetria Taylor. Per tancar la presentació, el Jurgen Taylor, un tema d'ella mateixa i també d'en Brian James. Propostes aquí en el Rejo Blues, amb ella vull tancar el programa d'avui. No hi haurà sintonia final, tancarem amb aquesta cançó. Recordo el programa Rejo Blues, el pots escoltar com sempre en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. Aquí tens tots els podcasts i a la vegada també correu electrònic per enviar-me la teva música a rejoblues@hotmail.com. Avui han sigut diferents propostes interessants. Ens hem anat escoltar música internacional, com sempre, el millor blues per a vosaltres des d'aquest, el vostre programa. I ara, pues, tanquem amb aquesta darrera cançó de Demetria Taylor. Amb molt de gust, us ha parlat en Josep Almada des d'aquí, des del Red Hot Blues.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: Ah, és que tinc molta feina.
1: Ah, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Ah, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser soc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: Som pura cafeïna.

0: I think I might.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.